0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Molt bones a tots i a totes. Com esteu? Ha arribat el moment de relaxar-nos, d'escoltar temes romàntics, de gaudir-los. Des d'aquí, des de la vostra ràdio, Calafil Ràdio. Una hora per endavant per compartir-la tots plegats. Qui els acompanya al llarg d'aquests minuts, Mireia Romaguera. I el tema que hem escollit avui per arrencar el programa és de Barbara Streisand i Bryan Adams.

Un fantàstic duet que m'ha escollit per començar. Recuperem temes de forces anys enrere, però que ens encanta escoltar amb tu. Escoltem ara aquest medley amb Jennifer Garner.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Us sona un tema que es titula Missing You? Si no és així i no l'has escoltat mai, ara ho podràs fer aquí.

Un tema que l'hem escoltat gràcies a una pel·lícula. Ella és Whitney Houston amb el I Will Always Love You. Recorda que està sintonitzant Calafell Ràdio i aquest és el programa de música romàntica Només tu i jo. I...

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Passem ara a temes més actuals. Escoltem la Gosi Reich amb el No se acaba hasta que acabem. Benvingudes, benvinguts aquí al Només tu i jo.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Doncs anem a relaxar-nos amb la veu de la cantant Vanessa Martín. Falten pocs segons per arribar al punt de dos quarts. Us deixem amb ella. Cuando no estabas.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Doncs sí, aquest programa el pots escoltar els dilluns i també els dissabtes en repetició. Esperem que estigueu gaudint moltíssim amb aquests temes. Antonio José, hoy no estàs sola.

Ens apropem a 3 quarts, 45 minuts de programa i encara doncs, seguim endavant amb més música. És el cas de Sia, amb aquest tema que de ben segur t'encantarà.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Recte final del programa, dos temes més i marxem. Pablo Alborán i Ava Max, Tabú.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

de música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon dissabte. Molt bon dia. Salutacions a tothom. Us parla Pep Cosidó. Aquí, amb la música dels Vells Carrosses. Un tema que triomfava als anys 70. Ells eren de Vigís, amb aquest tema de, deia, sentint-se vius. Encara que sigui amb ells, sí, se sentim vius aquí, a Calafell Ràdio, el 107.9, ja sabeu, tots els dissabtes, d'aquest estiu, de 9 a 10 del matí. Recordarem música, música d'aquella que ens feia ballar, ens feia disfrutar a les discoteques, i als anys 60, doncs, com que érem una mica més petits, encara que no hi havia tantes discoteques, tampoc ens deixaven entrar, no?, però la Festa Major, el Ball de Nadal, hi havia balls durant l'any per celebrar coses com aquesta, aquests senyors que començarem avui el programa. Uns senyors dels que ho celebraven tot, com aquell que diu, perquè estaven a tot arreu, se sentien principalment, doncs, en aquella època, doncs, a començaments, i fins a últim. El que va ser als anys 60 s'escoltava molt el que era principalment, doncs, amb la programació de ràdio, no?, doncs, a part de les notícies i del que xerraven, de tant en tant posaven música. Música com aquesta, d'uns senyors que es deien Los Albas, què passa?

Què passa, els senyors de Los Albas, aquí, en aquesta cançó que parlava, doncs, d'una miqueta, doncs, del trencament d'un amor, no? Com passa que n'hi havia molts que en aquella època, allò, els ligues, se'n recordeu, no?, de l'estiu, les estrangeres, la calor, els ligues, els... I després, doncs, quan acabava l'estiu, doncs, cadascú a casa seva i ja està, tot arreglat. I aquesta, doncs, ja era, doncs, una cançó, doncs, d'això, de que tot havia acabat. Los Albas, com deia, sembla que eren tres germans i un cosí, i ells, doncs, triomfaven amb cançons com aquesta, moltes, moltes, aquests senyors, doncs, van ser bastant prolífics en temes com aquest. Un senyor que no, potser no en tenia tantes de cançons, però que també triomfava a començaments dels anys 70, ell és Emilio José, i segurament que una de les cançons que recordareu són aquesta, Ni contigo ni sin ti.

ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Aquesta era la veu del senyor Emilio José, aquesta cançó mogudeta, allò, per despertar, per animar-se a l'hora de llevar-se, un bon esmorzar i, doncs, si fa bon temps, cap a la platja. I continuem amb uns senyors que també triomfaven a començaments dels anys 70, amb cançons com aquesta, Només 16, els senyors de Hook triomfaven en aquesta cançó.

Només 16, o sigui que dedicada a la persona que només tenia 16 anys, calculo jo, perquè la traducció en anglès, doncs, no sé més, sabeu que no és gaire bona per mi. Era els senyors del Torhook, eren un grup, o sigui, no era un cantant sol, sinó que eren un grup concretament de 6 persones o 7, o sigui que era un grup bastant numerós, no era gaire corrent, doncs, que hi anessin tanta gent en un grup, però triomfaven en cançons com aquesta, com deia, començaments dels anys 70. I uns que també triomfaven eren els senyors de Edwin Hankins Singers, un grup que la cançó sí que segurament que la recordareu. Una cançó que es deia, doncs, Un feliç dia, Oh Happy Day.

Well, happy day, o feliç dia. Espero, espero que sí, que tingueu un feliç dia. Vaja, i tots, tots, jo desitjo que tingueu tots els dies siguin feliços per vosaltres. Com aquesta cançó que ens portaven els senyors d'Edwin Hawkins Singers, o sigui, que eren els germans o parents d'aquest senyor, o sigui, un grup amb coreografia i tot, doncs que bastant, bastant coneguda, com dèiem, als anys 70. Un senyor que també als anys 70 encara era conegut, i als 60 també, i precisament sembla que als 60 encara, fixa, ja va fer l'Emili Calamània, però als anys 70 seguia triomfant. Ell és, o era, Elvis Presley, i era, doncs, una cançó que doncs, era de, potser de les últimes que va gravar, però per almenys aquesta era dels anys 70, un tema que era, doncs, el rei criollo, un king criol, un tema, doncs, molt conegut del senyor Elvis Presley.

El rei criollo, quin criollo, aquesta cançó deien que d'allò, però em sembla que era molt més vell, era molt més vell. Aquests als anys 60 ja la cantava i ja triomfava aquest senyor, aquesta cançó. El que passa és que, esclar, a vegades sents parlar amb uns, sents parlar amb els altres, i et despisten una miqueta, però és una cançó molt antiga, molt moguda, era del clàssic, el clàssic rock and roll del senyor Elvis Presley, que hem escoltat aquí, ja ho sabeu, amb els Vizcarrosses, però sentint-se joves com escoltem a la sintonia. Ara, uns altres que també triomfaven als anys 60, aquests eren els germans Everly Brothers, o sigui que segurament que tots també recordareu, haureu ballat cançons com aquesta, Els ulls d'Ebano.

ulls ben negres i ulls d'Ebano, un tema dels senyors d'Everly Brothers que escoltàvem aquí a la nostàlgia dels vells carrosses, recordant doncs música, passant-se-ho bé, animant els estius. Som d'aquí, aquest que escoltarem ara és un tema també de començaments dels anys 70. Ells eren el grup Kansas i doncs el que passa normalment si estàs a prop de la platja i fa vent, que doncs que entren, que hi ha pols, hi ha sorra, hi ha doncs, com deien, Kansas, pols en el vent.

pols en el vent, la música dels senyors de Kansas, aquí, a Calafell Ràdio, recordant els temps passats, els anys 60, els anys 70, recordant la música que ens feia ballar i que ens feia disfrutar en aquella època, amb els vells carrosses aquí, amb els senyors ara de los Diablos, deixem la part estrangera i venim aquí a Espanya, uns senyors que ja els reconeixeu tots, ja aquests eren, sí que els anys 70 era, doncs, quasi bé, quan hi havia qualsevol allò, alguna festa petxanguera, música d'aquella ben mogudeta, música per ballar a la platja, principalment. Los Diablos, doncs, i potser el tema més conegut, el primer tema que el van fer famosos, Un rayo de sol.

Un rayo de sol, senyors de Diablos, qui no ha escoltat i qui no ha ballat en aquesta cançó. Heu d'anar al tanto perquè cada vegada diuen que són més perillosos els rayos de sol dels que venen doncs, del sol. O sigui que cada vegada diuen que s'has de protegir més, que no et toqui tant el sol, el tanto a la platja, no anar a les hores més fortes de calor, o sigui, quan és més fort el sol, perquè perjudica molt la pell, o sigui que abans no el teníem, aquest problema. Abans anàvem a la platja i es posàvem negres torrats i ningú ens deia, escolta, esteu bojos, eh? Us sortiran aquí uns allò, unes taques a la pell, no? I ara, doncs, cada vegada, com dic, cada vegada és més perillós aquest sol. O sigui que ja sabeu, aneu al tanto, disfruteu de la música, disfruteu de la platja, però sense abusar. Uns senyors que potser el nom no us diran res, perquè un nom, doncs, tenien un nom una mica raro, ells són els Iracundos, però segurament que la cançó sí que l'haureu escoltat i segurament l'heu de recordar perquè es va escoltar molt. Un tema que es deia Va caiendo una lágrima.

va caient d'una làgrima, segurament que l'heu recordat, aquesta cançó, perquè era una cançó, doncs, com deia, que s'escoltava bastant començaments, mitjans dels anys 70, en una època, doncs, que hi havia aquells canvis d'estils de música. Un que era una miqueta més antiga, però que també s'escoltava bastant, és aquest senyor José Feliciano. Un tema molt mogudet, també, que es diu «Encén el meu foc».

Encén el meu foc. Aquest era la veu del José Feliciano, que, com deia, triomfava a començaments dels anys 70 en aquesta cançó. Els que triomfaven una mica abans, els anys 60 ja triomfaven, eren aquests de los cinco latinos, amb temes tan romàntics com aquest, Tu ets el meu destí.

Tu ets el meu destí, la música, la veu d'Estela Raval, aquí, Los Cinco Latinos, un grup doncs, que triomfà, com deia, els anys 60 i els anys 70 també, doncs, encara, aquestes cançons encara s'escoltaven als balls, per almenys de festa major i coses així. I d'altres festes d'aquestes, Sant Joan, les, com se diu, a les verbenes, aquestes coses així, triomfaven, temps, senyors com aquests, a tot el que era la música animadeta, com aquesta que ens porten, un grup doncs, que també triomfava als anys 60, ells eren Los Catinos, i una versió d'una cançó segurament que recordeu molt mogudeta, La Tramuntana.

La tramuntana, los catinos, un tema que segurament que tots heu recordat i que també era, com deia, doncs, per ballar, per moure's aquelles festes de Sant Joan, Sant Pere, Festa Major, tot era doncs, mogudet, música així, doncs, per celebrar, per ballar i per passar-s'ho bé com aquesta, continuant amb el mateix estil que hem escoltat ara. Els mismos també tenien cançons, doncs, d'aquest estil també una mica patxanguero, com aquesta, que era d'un senyor doncs, bastant conegut, que era una cançó de Cliff Richard, que havia triomfat molt. Congratulations, los mismos.

Congratulations, la veu dels senyors de Los Mismos, aquí, celebrant la música, celebrant el bon temps. I continuant aquí, amb els Viscarrosses, ja ens queda poc temps ja d'escoltar música, vaja, pel menys d'aquest programa, però podeu seguir disfrutant de la música aquí a Calafell Ràdio. Continuem ara amb un senyor que aquest era una mica més romàntic, aquest era una mica més pausats. Un tema que segurament que molta gent haurà vist una sèrie per la tele, que parlava, em sembla que era d'una lleona, que es deia Nascuda Lliure. La banda sonora, la música, Lliure, el senyor Matt Monroe.

Matt Monro, lliure, segurament que heu recordat aquesta música perquè, com deia, era una banda sonora d'una sèrie, sembla que era d'una lleona, que era lliure, o sigui, nascuda lliure, o sigui, el títol de la sèrie em sembla que ja es titulava així, era dels anys 70, era un tema, doncs, bastant ballat, com tots els que cantava el senyor Matt Monro eren temes molt escoltats i molt ballats. Ara, doncs, el senyor Matt Monro, amb uns que també, doncs, eren... Aquests eren dels anys 50, però els anys 60, malgrat, doncs, que ja no traien cançons, doncs, seguien triomfant totes les cançons seves, i els anys 70 també. The Platters, els senyors The Platters, un tema, doncs, que potser ara, en aquesta hora, no sé si anirà gaire bé o no, però podeu guardar-lo per la posta de sol. Perquè el títol de la cançó és així: Espelmes vermelles a la posta de sol.

La veu de Platters, aquest tema tan romàntic que es deia això, a la posta del sol, doncs, unes pelmes vermelles, si no són vermelles, si el voleu blanc, és blanca, però em sembla que no, acompanya i dona allò, tranquil·litat. I la tranquil·litat, doncs, també us pot venir de moltes maneres. Jo ja, doncs, l'última cançó que em cap avui en aquest programa, us escoltarem una miqueta d'uns senyors que es diuen The Ridgers Brothers, el tema que es diu En aquesta cara de la Déu.

Doncs ja està, ja he acabat per avui, això. Espero que hàgiu passat, doncs, una horeta distreta, no? Jo, si de vol, tornaré dissabte que ve aquí, recordant més música aquí, més per vells carrosses. Aquells que ja som una mica vellets, però la música ens porta bons records, bons moments. Ja sabeu, tots els dissabtes, aquest estiu, de 9 a 10 del matí, Pep Cosidó, que us està parlant aquí, un vell carrossa, que com vosaltres espero, doncs que a mi principalment doncs m'agrada recordar aquella música. I us la porto, doncs, perquè també la disfruteu vosaltres, perquè no? Molt bona setmana!

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Nois!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

0: her kiss.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Són les 6. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Terra, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars de la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
1: Esports. La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria Alicant. És un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
2: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
8: I al diàlogo per aprire la strada a la pace.
0: 3 persones han mort i 40 han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat 3 persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
5: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
9: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara mal viuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
10: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari La Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
11: Esperamos que Itàlia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
10: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodríguez és el director del Centre de Comandament Avançat.
12: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
13: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada la qual cosa és una gran notícia, i dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos. A la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA Taldex, el Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
15: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-2-2 i portar el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
16: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps, Normalment les estances són de dos nits, tenim de una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
17: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
18: Sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
19: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
20: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
1: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
1: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
1: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
1: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I mentrestant, les amaguen al clavegueram.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
22: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
5: Esports.
0: A Muriel Corral.
23: La ciclista catalana Paula Blasi
2: ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
23: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
5: 3CAT Info.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El Tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
24: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
5: 3CAT Info.
2: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històrics del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
25: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
2: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingristen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
5: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Pla Ter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
2: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem?
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Pla Ter és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
3: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria d'Alicant. És un Pla Ter que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Pla Ter.
4: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatahstan ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel.

0: dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'experta en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
1: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
0: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
2: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
3: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели.
0: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
4: Присоединяйся к своим.
5: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei, i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten el fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià Massoud Pezeshkian va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix», i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
7: La pressió migratòria, las necesidades de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
5: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
5: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo o és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària, i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3CAT Info.
8: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
5: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Aituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
8: Els conflictes armats

0: impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
1: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
2: Els sectors que més han pujat han sigut a l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs en una casa que poc acondicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
1: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierro. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
3: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
1: L'esllavissada es va originar al barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per la llau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona en vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
4: El temps.
1: Eloi Cordomí.
5: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpid al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos. A la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
4: 3CAT Info.
1: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
6: Gairebé tots els divendres i diumenges, amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14 es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
7: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit d'alguna manera que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
6: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
7: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
6: Este enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
1: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona Aleix Freixas.
8: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
9: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
8: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
9: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
8: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
1: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
10: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
11: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet de marxar de casa seva per anar a un casalet distant estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
10: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Came Al Fat. El festival, que tanca aquest diumenge a la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Le Courpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador, Enzo Maresca.
5: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. D'altra banda, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid aquest dilluns.
1: Trescatinfo.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim dels amistosos blanquiblaus de la pretemporada. Ara, l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Trescat Info.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
6: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadaval els 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: 3CAT Info.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 21 graus al Carràs, 22 a Santa Cristina d'Aro i 23 graus ara mateix a Rubí. A Catalunya, tot i aquestes altes temperatures, tot i l'aixafogor al cap de setmana, i de fet ja fa uns quants dies que afortunadament han estat raonablement tranquils, toquem fusta, pel que fa als incendis. Una altra cosa és la pluja. La pluja de dissabte al Pirineu va obligar a tancar l'accés a Aigües Tortes per Espot per una esllavissada. La previsió és que avui ja es pugui reobrir una part de l'aparcament i que els propietaris dels cotxes puguin recollir els seus vehicles en principi tan aviat com sigui possible. On encara estan pendents d'un foc és a Catí, a l'Alt Maestrat, al País Valencià, on es continua havent-hi, on continua havent-hi actiu un incendi que ha fet evacuar unes 700 persones. De moment, hi ha unes 700 hectàrees cremades en aquest incendi. Avui, que aquest dilluns és 10 d'agost i, evidentment, comença la setmana del gran eclipsi, la setmana de l'eclipsi. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què n'esperem per avui? Què ens expliques?
1: Doncs mira, comencem la jornada amb algunes petites sorpreses que ja vam tenir també, en forma d'aquestes petites nuvolades que no són gaire actives, que mantenen el cel una mica variable i que fins i tot acaben donant alguna gotellada, de fet un litre per metre quadrat a Igualada o també a Constantí. Aquestes nuvolades ara mateix s'ubiquen entre el Camp de Tarragona, Catalunya Central, han d'anar viatjant cap a l'est i desfent-se. De fet, és fàcil veure el cel variable, molts indrets, tot això acompanyat d'aixafogor, aquestes temperatures avui tòrrides en molts sectors de la costa que no han baixat dels 25 graus, i el pròstic al llarg del dia és que el sol sigui protagonista, que l'ambient sigui canicular, per tant, calor intensa un altre cop amb aquests valors que arriben fàcilment als 35 graus, potser més alts, evidentment, cap a les zones més càlides de Ponent, i sobretot estarem doncs pendents de més nuvolades que poden arribar, que en principi haurien d'afectar sobretot la zona de les Terres de l'Ebre, a molt estirat Camp de Tarragona, però especialment l'Alt Pirineu, nord de les comarques de Lleida, que és on al llarg de la tarda, especialment, més a la tarda que no al matí, doncs es poden repetir algunes tronades o alguna tempesta una mica intensa, que a més pugui avançar també cap a la resta de la serralada del Pirineu. El temps més al marge de tota aquesta situació de risc de ruixat serà sobretot la costa central i punts de l'Empordà.
0: Ara que deies de nuvolada, Jofre, sabem si l'eclipsi es podrà veure bé o encara no ho sabem?
1: Bé, el pronòstic de moment no se sap del tot. Sí que s'intueix que hi ha una millora el dia de l'eclipsi en quant a condicions perquè hi hagi nuvolades. Mm-hmm. Sembla que es van reduint, però encara no podem assegurar que no n'hi hagi ni una. Per tant, encara ens haurem d'esperar una miqueta.
0: Ho anirem seguint. Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara ho sentíem, ens espera un dia càlid, xafogós, tot plegat quan s'ha confirmat el que molts temíem o el que molts percebíem, i ara s'ha confirmat amb dades. Aquesta mateixa nit, el Servei Europeu de Vigilància el canvi climàtic, el famós Copernicus, ha assegurat que Europa ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història. El polvorí, podríem dir, ha estat la combinació d'onades de calor i de sequera.
2: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: Així ho explicava el Carlo Buontempo, que és el responsable d'aquest servei, Copernicus, el responsable del Servei de Vigilància del Canvi Climàtic de la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio. Pel que fa als mars i als oceans, també hem registrat la màxima històrica en un mes de juliol, el 20,96 graus. Com dèiem, aquest dimecres és el dia de l'eclipsi, ara parlàvem amb el Jofre, que encara és d'hora per saber si algun núvol farà la guitza o no, ho anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio. De moment el que sabem és que les reserves en hotels i allotjaments turístics freguen el 100% en molts punts de Catalunya. De tota manera, una de les grans preocupacions de les autoritats és el possible col·lapse a les carreteres el dimarts, el dimecres i el dijous. És per això que des de Trànsit insisteixen en la mesura del possible planificar els desplaçaments si és que tenim previst d'anar a algun lloc a veure l'eclipsi.
3: Programar-se bé el viatge, si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho, i tenir els vehicles en bon estat.
0: És la que deia el director del Servei Català de Trànsit en declaracions a Catalunya Ràdio. Recordem que des del govern es recomana evitar l'AP7. Recordeu que l'eclipsi es veurà des de tot Catalunya, però el 100% bàsicament al sud del país, el principal xip és agafar la P7, doncs es recomana buscar alternatives, perquè no és descartable que la P7 aquell dia vagi molt, molt, molt carregada. Per cert, que Salvament Marítim també prepara un operatiu especial perquè s'esperen moltes embarcacions el dia de l'eclipsi, sobretot a la costa de les comarques de Tarragona. Avui, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, començarem a escalfar motors, parlarem amb el Joan Anton Català, ja el coneixeu, Pompeu, divulgador científic i expert en astronomia, i també abordarem una de les qüestions centrals i una altra dels neguits de les autoritats, que és l'ús, el bonus, de les ulleres per mirar l'eclipsi. Si no ens protegim bé els ulls, les lesions oculars podrien ser irreversibles, com apuntava el professor d'oftalmologia de la Rovira i Virgili Pere Romero, aquesta casa.
4: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes, i compte, és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els 2 ulls.
0: Déu-n'hi-do. Això és per dir que poseu-vos les ulleres homologades i poseu-vos-les bé. És a dir, poseu-vos-les just abans de mirar l'eclipsi i us les traieu quan ja s'hagi acabat. Els experts insisteixen en això, que cal utilitzar només les ulleres homologades i recomanen utilitzar-les en totes les fases de l'eclipsi, fins i tot en la fase de totalitat. Avui, a l'Àgora, també parlarem amb Ferran Roche Campo, gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i encarregat de coordinar el desplegament de salut especial per l'eclipsi, justament per saber per això. Recordeu que, com dèiem l'altre dia, s'ha demanat explícitament a totes les urgències que tinguin com a mínim una persona d'oftalmologia per evitar o per atendre possibles casos com els que ara sentíem. Aquest és un dels temes de les pròximes hores i de les últimes hores, l'eclipsi, sense oblidar, evidentment, Ceuta. Aquest diumenge a Ceuta hi ha hagut una manifestació per reclamar una resposta immediata a una situació que molts dels concentrats van qualificar de crítica, això mentre la delegació del govern espanyol confirma que, entre d'altres coses, està investigant com a mínim 5 violacions a nenes marroquines, com a mínim 5. La fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno, ja ens ho advertia en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
0: Això ens hi deia l'Helena Maleno, ens ho deia l'Helena Maleno, que insistia que potser es posa molt l'accent, vaja, potser no, es posa molt l'accent en els menors i no tant en les menors. En fi, aquesta història també està deixant una derivada política a Itàlia. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i el govern de Giorgia Meloni pel tancament de l'espai Schengen entre els dos països. Són alguns dels passatgers italians en declaracions a TV3 explicant que s'han trobat a l'aeroport del Prat. A les últimes hores, el govern de Meloni ha qualificat d'inacceptable aquesta mesura que ha pres el govern espanyol. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem d'aquesta història amb el Javi López, eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu. A les 7:08, a banda de tot això, en esports, avui Julián Álvarez es torna a entrenar amb l'Atlètic de Madrid.
6: Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Des que va dir això en ple mundial, el 22 de juny, no ha canviat gran cosa, almenys a portes en fora. L'Atlètic de Madrid insisteix que l'argentí no fitxarà pel Barça, mentre, d'altra banda, el club blaugrana continua negociant amb el Manchester City per Rodri. De moment, el fitxatge no està tancat, tot i que el jugador sí que va deixar ben clar que volia venir al Barça i va donar el vistiplau a que es negociés. I també de les últimes hores.

algunes cançons de Taylor Swift han estat eliminades de vídeos publicats a les xarxes socials de la campanya de Donald Trump o de la Casa Blanca. Sovint hem de dir que eren publicacions on es burlaven directament de la cantant. Ara aquests vídeos són tots sense so. Recordem que altres artistes com Katy Perry o Sabrina Carpenter sí havien denunciat públicament l'ús sense autoritzar de les seves cançons per part de Donald Trump, però Taylor Swift no n'havia dit res. Les últimes hores apunten que havia tret la cançó d'aquest vídeo.

0: Així arribem a les 7 i 10 minuts. Benvinguts a aquest dilluns. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Marc Font Ribas, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Es manifesten.
2: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva de migrants.
0: Més detalls d'aquesta marxa, Nandos a Noguera.
3: Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix". El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
4: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
3: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. Nandos a Noguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc diplomàtic.
5: Entre Espanya i Itàlia, el govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. La Moncloa exigeix una rectificació.
0: Madrid, al Vagil.
6: Aquesta vegada ha estat el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, qui ha pujat el to. En una entrevista al diari La Stampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
7: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
6: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, 1 minut i 37 segons.
8: Serà el que durarà l'eclipsi solar total del 12 d'agost al Canal Montsià, el municipi on durarà més de tot Catalunya.
0: Jordi Barranca.
9: L'habilitació de l'espai està pensat per a persones amb TDAH, hipersensibilitat sensorial o també mobilitat reduïda. Marxa Valera, alcalde d'Alcanar.
10: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica, pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
9: A banda, també s'han preparat activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura, com les visites teatralitzades al jaciment i part de la Moleta del Remei. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Allau d'embarcacions.
2: Sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Salvament Marítim prepara un operatiu especial i recorden que les petites embarcacions com caiacs o patinets no podran navegar durant el fenomen.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
11: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
12: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
11: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es dispara.
5: L'ocupació a les comarques de Lleida, sobretot a les Garrigues i el Segrià, on l'eclipsi es podrà veure completament.
8: Això en una zona i una època de l'any que les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes.
0: Lleida, Estela Bosoms.
8: Un exemple és la ciutat de Lleida. Demà i dimecres els hotels estan plens en unes dates en què normalment no s'arriba ni al 20% d'ocupació i amb un impacte per al sector que l'Ajuntament xifra en 300.000 euros. A les Garrigues, molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos, ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal, Esther Rué.
13: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta i molts de final d'any, començaments d'any. Suposo que les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'havia programat amb molt de temps.
8: Una situació insòlita que el territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni. Per això molts municipis, cellers i molins d'oli ofereixen múltiples propostes culturals i lúdiques per als visitants. Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I també es preparen.
2: Les comarques de Girona, malgrat que allà l'eclipsi només es veurà parcialment, per sobre del 98%.
0: Fèlix Martín.
14: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit. ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
1: Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
14: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altra cara de la moneda, tips de l'eclipsi.
5: El fenomen genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania.
0: Quim Codines.
15: Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. Alguns veïns de Barcelona ho corroboren.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber.
17: Demasiada información, demasiada. Allá agobia, tanto eclipse.
15: En aquest context, els especialistes recorden que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies també és legítim desconnectar. Quim Codines, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan passen 2 minuts d'un quart de vuit, es confirma.
18: Copernicus confirma que l'inici d'estiu ha estat de rècord, tant pel que fa a les temperatures de l'aire com del mar.
0: Montse Poblet.
19: L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. La situació no és millor al mar. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà ha registrat el seu màxim històric per aquest mes, 20,96 graus. Carlo Bontempo és el director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
20: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
18: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Menys vendes.
2: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer.
0: Gemma Bonet.
21: Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. L'enquesta també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aire condicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
22: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, anar doncs al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
18: Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I incendis.
5: A Catí, a l'Alt Maestrat, un incendi forestal ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames.
18: El foc afecta principalment la zona de Tírig i ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. Ho explica Antonio Rodrigo, el director del Centre de Comandament Avançat.
23: La sensació que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
2: D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees.
0: I esllavissada de roques.
5: Hi ha hagut una que ha obligat a tancar el pàrquing de l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici des d'Espot al Pallars Sobirà.
18: La previsió és que una part de l'aparcament es pugui reobrir avui. Tot i això, el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
24: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació a el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
2: El despreniment es va originar al barranc de Puy de Linya i va deixar bloquejats 4 vehicles que hi havia aparcats.
0: Rebutja oficialment.
5: Benjamin Netanyahu el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarmarà. desarma del tot.
18: El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
3: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
2: Netanyahu, que d'aquí 2 mesos i mig afronta unes eleccions generals, també va deixar molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
0: I 12.000 al·legacions.
5: Són les que ha rebut el govern al Plàtar, el Pla per al Desenvolupament de la Implantació d'Energies Renovables a Catalunya.
18: Avui els ajuntaments i entitats que s'hi oposen n'explicaran els motius.
0: Montse Mir.
4: El consideren un despropòsit i exigeixen participar a reformular-lo. Creuen que l'actual està al servei dels interessos de les multinacionals de l'energia i no es té en compte els afectats. El Plàter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit a 3Cat Info que el debat sobre l'energia que es consumeix és positiu i que cal anar més enllà.
6: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El Plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
4: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més participatius.
2: Cada cop més ajuntaments opten per impulsar pressupostos participatius, és a dir, que els ciutadans decideixin a què es destina una part de les inversions del consistori.
5: Ara hi ha 144 municipis que en tenen, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, un 35% més que fa 10 anys.
0: Més detalls, Pilar García.
7: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions. Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
10: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
25: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
7: Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció si feu teletreball.
18: Des d'una segona residència, la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte i que qualsevol modificació s'ha de comunicar.
0: Gemma Sagrera.
26: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de salut laboral.
27: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
26: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que no es desviï.
2: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a l'AP2.
5: Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27, l'única manera, diuen, de resoldre aquesta situació.
0: Montblanc, Anna Ferràs.
28: La rotonda que connecta l'N240, la C14 i l'AP2 a Montblanc es col·lapsa cada cap de setmana, sobretot ara a l'estiu. Llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc, però el col·lapse empitjora. Marc Vinyes, l'alcalde.
29: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
28: Aquesta obra és prioritària, es va anunciar fa 3 anys, però de moment està encallada en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
0: 7:24, anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
30: Bon dia.
0: El Barça torna a la feina.
30: Encara no hi ha tots els internacionals, però Joan Garcia, Anthony Gordon i Eric Garcia han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els blaugranes tornen després del triangular disputat a Itàlia, on es van imposar el Nottingham Forest anglès, però van perdre contra l'Udinese d'Itàlia. Qui també torna a la feina avui, però amb l'Atlètic de Madrid, és Julián Álvarez, que comença la pretemporada amb els matalassers. I també en futbol, victòria del Sabadell en l'últim amistós de la pretemporada. Els arrequilats van guanyar per 0-3 a l'1 l'Olot amb una gran actuació de Miguelete, que va marcar 2 gols i va donar una assistència. I l'Europa va guanyar la 40a edició del torneig històrics després de superar el Badalona per 5-2 a la final. És el segon títol d'històrics per als escapulats, ho valorava el capità Àlex Cano.
1: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya i per nosaltres un plaer.
0: I en ciclisme, protagonisme català al Tour.
30: Paula Blasi ha acabat 5a a la classificació general en la seva primera participació al Tour de França, que s'ha acabat aquest diumenge a Niça. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa.
8: Hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
30: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering. És la segona vegada que Vollering guanya la ronda francesa. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42a.
0: I Marc Márquez pateix a Silverstone.
30: Victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP. El podi el van completar Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez setè.
9: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos y de momento no lo estamos haciendo.
30: A la general del Mundial, Jorge Martínez manté el primer lloc i Marc Márquez és quart a 40 punts.
11: Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
12: 65.539-65539, la sèrie, la 54.
11: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cada un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: per arribar a dos quarts, un dels protagonistes ara del curs amb el Giovanni i companyia.
1: I will say the war in Iran is going along swimmingly.
2: Al final el resultat ha sigut catastròfic.
3: La situació a l'Orient Mitjà, perquè continuen els bombardejos.
4: Sí, ja anirà per llarg, tot això, perquè aquesta gent, si té alguna cosa, és malícia.
5: Però què diu, Armínia? Vostè què sap de la situació a l'Orient Mitjà, home?
4: Els ayatolais, tu creus que pararan?
5: Els ayatolais, no, tolàs, els ayatolàs.
4: Fins que no tinguin el que volen, no. No pararan, home.
3: Sí. Sí, amb tot el respecte, Armínia, que em mereix per l'edat que té, però vostè què sap d'aquest tema? Vostè no sap res d'aquest tema.
4: M'ho ha dit el noi de la fruita,
5: Quin noi de la fruita?
4: El de la fruiteria, de sota casa, que es diu Mojalet o Alibabet.
5: Pari de fer això, Armínia, que és sèrio, és lamentable.
4: Sí,
3: a més, si vostè va cada dia a aquell establiment a comprar la fruita, fa vergonya que no sàpiga bé el nom del del senyor que l'atén.
4: Escolta, però que li vas preguntar?
5: Però tu què li preguntes en un
4: nom? A la tarda, tu, lo d'Iraq, com lo ves? Eres senyor Tolai, tu?
6: Li vas preguntar Armínia, sí. És que no sap de què parla.
4: No, que sé de lo que parlo. No, no sap de què parla. El Mustafet, que parla català molt bé.
5: Molt bé.
4: I per això li vaig preguntar, tu què eres d'ells, què sabes?
5: Però a veure, si parla català molt bé, per què li parles en castellà?
6: Sí. Però el noi aquest de la botiga, com es diu, no ho sabrem mai, però d'on és?
4: Del Marroc.
5: Però el Marroc no té res a veure amb això, Armínia.
4: No, el mateix
5: res
4: em va dir ell, em va dir però, el clar, mateix, però clar, normal, que no m'ho vulgui dir. Perquè hi deu estar involucrat.
5: Per favor.
4: Debes estar en el ajo, no? Li vaig preguntar. Armia, va fer veure que no em sentia.
6: En cap moment hem demanat l'opinió, per tant, ja se'n pot anar.
4: Bueno, i una altra cosa que no ha dit ningú. El noi aquell que abans estava al PP, que sempre parla fònic.
5: El Vidal Quadres. Aquest
4: va començar la baralla amb els ayatolais i ara ens ha ficat a tot.
5: Ja, mira, Armínia, per una vegada que no dius cap tonteria, perquè sí que és veritat que els iranians van disparar a Vidal Quadres a la cara, si no recordem, fa un any.
6: Va ser un, no sabíem.
5: De fet, em sembla que no era ni iranià.
0: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: I el dia comença una vegada més amb la mirada posada a Ceuta. Avui es reuneix el ministre de Política Territorial amb el president de la ciutat després d'una imatge que trobareu a la portada de tots els diaris. Ahir al vespre, milers de persones es van manifestar a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu a la ciutat després de l'arribada massiva de persones procedents del Marroc ara ja fa més d'una setmana. El lema de la manifestació era ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, hi havia crits com aquest, Ceuta no es ven, però també hi havia crits contra Pedro Sánchez, directament insultant-lo. A banda d'això, en el pla diplomàtic, Itàlia assegura que és inacceptable que Espanya faci controls als passatgers que arriben des del país. Això malgrat que va ser el govern de Giorgia Meloni qui va obrir aquest estira i arronsa amb la suspensió de l'espai Schengen, és a dir, la lliure circulació entre els dos països arran justament d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. I som, evidentment, a dilluns, abans de l'eclipsi. Dimecres, milers de persones seran a les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments faran un desplegament per evitar col·lapses, mentre hotels i establiments turístics estan al 100%. Tot això mentre aquesta matinada se'ns ha confirmat que l'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei del Canvi Climàtic Europeu, Copernicus. Els oceans han registrat també màxims històrics i, segons el director del Copernicus, Carlo Bonto, això anirà pitjor.
1: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: I en els esports, Miquel Muñoz.
2: El Barça torna als entrenaments després del triangular disputat a Itàlia, encara sense tots els jugadors internacionals, i en ciclisme la catalana Paula Blasi acaba el Tour femení en cinquena posició de la general i com a segona millor jove. El Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering.
0: Gràcies, Miquel. El temps, Jofre Genué, bon dia.
3: Bon dia, doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals i que des del sud del país, de les Terres de l'Ebre, arriben a endinsar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada, això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior i en tot cas, el terç del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i, sobretot, més a la tarda que al matí, el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Marisa Gil, que ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Matí tranquil a tota la xarxa. Destaca la R14 amb 15 minuts de demora en els trens que arriben a Barcelona des de la plana Picamoixons. Recordem que en aquesta línia el trajecte entre Lleida-Pirineus i la plana Picamoixons encara es fa per carretera.
0: Gràcies, Marisa. Ens falten les carreteres. Mariluz García, què ens expliques tu? Bon dia.
5: Bon dia, doncs, que també força tranquil·les. A la Ronda Dalt trobem cua d'Hort a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs perquè es fan les obres que tallen un carril a banda i banda. La Ronda Litoral, un petit tram entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'est transversal, la C25, un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona per un vehicle avariat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora. Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio deia Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Marc Font Riba. Serà d'aquí una horeta, però de moment repassem els diaris i les portades i les opinions més destacades. Pau Bartolí, Marc Presseguer, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: La concentració multitudinària, ara en parlàvem, d'aquest diumenge a Ceuta, és la clara protagonista de les portades.
6: Sí, obren amb la mateixa fotografia el periòdico La Vanguardia, El País i l'ABC i veiem milers de ceutins sortint al carrer per protestar contra l'arribada massiva de migrants. La imatge és del fotògraf Redon Riz, de l'agència EFE.
7: El periòdico destaca que l'article de Jorge Dez Callar, l'exdirector del CNI, assegura que no es pot minimitzar l'entrada de migrants perquè, si es fa, es pot repetir, i demana a l'executiu que reaccioni amb fermesa per esquivar problemes futurs.
6: La tensió pels controls fronterers entre Itàlia i Espanya també té protagonisme als diaris. El País parla d'una escalada incoherent. En el seu editorial diu que és preocupant que Madrid i Roma no hagin pogut resoldre la disputa per canals diplomàtics i conclou que els viatgers no poden pagar als aeroports les conseqüències d'una disputa ideològica.
7: I encara El País, al diari, assenyala també la preocupació de Defensa i el CNI per la instal·lació d'una fàbrica xinesa a Galícia. Es tracta de l'empresa SAIC Motor, un gegant del sector dels cotxes elèctrics. La seva nova planta és a prop de les instal·lacions de l'Armada i Navantia, cosa que suposaria un risc d'espionatge pel Ministeri de Defensa.
6: La Vanguardia, de la seva banda, es fixa en els robatoris del cable de coure. El diari diu que les sustractacions a la xarxa de trens catalanes s'han duplicat aquest any, són gairebé diàries i representen el 37,8% de les de tot Espanya.
7: El diari ara es centra en el màxim històric de la temperatura de la superfície superfície del mar. Aquest juliol, els oceans gairebé han arribat als 21 graus Celsius, el valor més alt des de que tenen registres d'aquest mes.
6: Això també ha afectat el Mediterrani, amb màxims a l'aigua que han superat els 33 graus a Mallorca. Els experts creuen que aquesta tendència s'intensificarà els pròxims mesos amb el fenomen del Niño.
7: I el Punt Avui presenta la seva portada un dossier sobre la gestió forestal. Asseguren que hem tingut un estiu fatídic que ha posat en dubte els models d'extinció. Creuen que la tendència d'altes temperatures i poca pluja continuarà i que cal buscar una solució per salvar els nostres boscos.
0: Doncs seguim repassant la premsa, com passen 6 minuts de 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
8: Bon dia.
0: La NASA transmetrà l'eclipsi en directe des de Burgos.
8: Sí, concretament des d'un poblet que es diu Villalibado, a 50 quilòmetres de Burgos. Un empresari el va comprar fa 2 dècades, ja que feia molt de temps que estava abandonat, i el va recuperar com a complex de turisme rural. Quan va rebre la trucada de la NASA per llogar-li al poble sencer, a església romànica del segle XII inclosa, es va pensar que era una broma, però no. L'han triat per la seva ubicació dins la franja de totalitat de l'eclipsi per tenir un horitzó clar i unes bones infraestructures de comunicacions, ho explica La Vanguardia.
0: Una italiana mobilitza el servei d'escombraries per recuperar una butlleta premiada.
8: Ni més ni menys que amb 1 milió d'euros. La màquina del local li va dir que la butlleta era no pagable, que no és el mateix que no premiada, però ella va entendre que no havia guanyat res i la va llançar. Després, quan va veure als mitjans el resultat del sorteig, com que sempre triava els mateixos números, es va adonar de la magnitud de la tragèdia. Amb el compromís de pagar totes les despeses, es nota que la senyora li agradava apostar, de doble o res, va aconseguir mobilitzar tot el servei d'escombraries per seguir el recorregut de les deixalles, localitzar el camió i que dos operaris remenessin unes 6 tones d'escombraries. Per sort per ella, van trobar la butlleta i en prou bon estat per ser vàlida. Ho llegim al 3cat.info.
0: I els arbres ens espien.
8: Això és el que devien pensar o pensaran a partir d'ara els ciutadans de Dunedin, Nova Jersey, després que la mateixa policia revelés a les xarxes la seva estratègia. T'has fixat avui en el nostre arbust? Si tenies la vista clavada

0: de la premsa nord-americana se centra en aquest cas en l'Iran. El New York Times explica que el país persa veu el control de l'estret d'Hormuz com la seva millor bala perquè Trump compleixi les seves promeses, mentre que el Wall Street Journal parla del cost de la guerra. Explica que funcionaris nord-americans alerten d'una crisi de finançament del Pentàgon i d'una escassetat extrema, diuen, de municions. I posa també números. Detalla, per exemple, un projecte de llei de política en defensa d'1,15 bilions de dòlars. La premsa europea també parla de la decisió de Netanyahu, però no abandona el que s'ha convertit en un dels grans temes de l'estiu, que és la crisi de Ceuta. El Corriere de la Sera dedica un reportatge a les mares marroquines que busquen els seus fills, posa cara, nom i cognom. Alguns dels joves que van entrar a finals de juliol i que bé o han perdut la vida o les famílies encara no hi han pogut contactar.
1: I a la premsa econòmica llegim l'Economista que el Centre d'Investigacions Sociològiques farà un baròmetre sobre habitatge que dissenyarà conjuntament amb el Ministeri de l'Habitatge, destinat a avaluar les polítiques desplegades fins ara i planificar-ne de noves per fer front, el que el mateix CIS apunta com el principal problema d'Espanya. L'estudi costarà 288.000 euros i es farà públic a finals d'any. I el Cinco Días explica que Austràlia estudia construir la primera refineria en 6 dècades per aplacar l'impacte de la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El conflicte a l'Orient Mitjà exposa la dependència d'un país que ha deixat en mans de les importacions gairebé el 80% del subministrament energètic.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
3: Anem, doncs, a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.

0: Espera, que no t'hem sentit. Miquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Endavant, com vulguis.
1: Julián Álvarez busca la manera de convèncer l'Atlètic de Madrid que el deixi marxar perquè vol tenir el Barça a la seva vida. Dies clau per trobar les paraules adequades, ja que avui el davanter comença la pretemporada amb els matalassers. Diplomàtic, sembla que Julián no es vol passar de rebel, però vol que el club el deslligui. Qui també vol tenir el Barça és Rodri, unes negociacions que els blaugranes volen resoldre aquesta setmana. A la premsa esportiva també descobrim que Paolo Maldini volia tenir Guardiola i que el desempador va estar a punt de correspondre'l. L'italià explica que Guardiola estava molt temptat, però que va renunciar a l'oferta pel cansament dels últims 10 anys al City. Els diaris esportius també destaquen l'atletisme. Avui comença el campionat europeu de Birmingham amb opcions de medalles catalanes com el marxador Paul McGrath. Hi haurà 21 catalans en competició.

0: 4 minuts ara mateix falten per 3 quarts de 8.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
0: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb la xafogó de l'estiu, si un s'ha de vestir per sortir de festa, no hi ha res més còmode que apostar per un look segur i deixar els invents. Això passa fins i tot a les millors famílies. Si no, que els ho diguin a la reina Letícia i a les seves filles, que porten reciclant el mateix vestit des de fa 4 estius. La primera a lluir la peça va ser la mare en una recepció oficial a Marivent. Un vestit llarg, amb les espatlles al descobert i estampat d'aus en un color blau sobre un fons blanc. Dos anys després va ser l'hereva qui repetia la mateixa vestimenta a la mateixa recepció. Ara és la infanta Sofia, la germana petita, i aquest estiu l'ha copiat literalment el vestuari a la mare i la germana. D'això se'n diu moda circular. El vestit és d'una marca catalana, gens igual a la resta, i costa menys de 160 euros. Però si esteu pensant a vestir-vos com una reina pel que queda de vacances, no cal que correu. Em sap greu dir-vos que s'ha esgotat. És el que passa amb les campanyes de publicitat reals, o més ben dit, reials.
3: Catalunya Ràdio.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.

0: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
1: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya...
5: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
4: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
6: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
4: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimarts a la nit.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: 3:15, Marta Bayana, bon dia de nou.
10: Bon dia.
9: Qui fa anys avui?
10: Va, comencem a Colòmbia.
11: Colòmbia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría.
10: Avui és aniversari de Juan Manuel Santos, expresident de Colòmbia. Quants anys diries que fa?
9: 68.
10: Que generós.
9: Sí, oi?
10: 75.
9: Sí.
10: Seguim amb Kylie Jenner.
9: Home, Kylie Jenner. Kylie Jenner, 51.
10: Kylie Jenner.
9: Sí, m'he passat, no? És que jo sí. Els confonc. Tota aquesta
10: molt
9: tropa els confonc.
10: Molt bé, jove. Sí. És parella de Timothée Chalamet.
9: Ah, és de Chalamet, aquesta, molt menys, clar.
10: Una 30, mica menys, jo
9: 32.
10: 29.
9: Mira, sí.
10: Ara m'has espantat, dic, hòstia.
9: No, és que jo el tema Kardashian tinc un problema, també t'ho diré, perquè és que els barrejo una mica.
10: Seguim amb Antonio Banderas.
9: Antoni Banderas, 74.
10: 66.
9: Vaja, ui, no encerto ni una.
10: I acabem amb l'actor català Pablo Derqui, que em fa... També número... Ai, ara no ho sabré dir, és igual.
9: Rodó, no.
10: No, Rodó no. La mateixa xifra. Com es diu? Hi ha un nom, no?
9: Ah, sí, no sé com es diu. O sigui, que els dos són sí, les desenes i les unitats són la mateixa.
10: Això, molt bé,
9: 55.
10: Gràcies. 55, clavadíssim, molt bé.
9: Mira, veus, ja sabia jo, aquest és tipus jo. I el santoral.
10: Vinga, avui és Sant Llorenç, també Santa Paula i Santa Agatònica, Santa Estèria, Sant Bassa, Sant Uc i Sant Jonat.
9: Gràcies, Marta Viana. I aquest estiu, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
12: Soc la Rocío de la Figa Flor i la meva recomanació d'estiu és Un Aladí i dues llànties de la Janet Winterson, traduït per la Joana Castellsavall i publicat per Periscopi el febrer del 26. En aquesta ocasió, en aquest llibre, l'autora britànica ens explica, revisitant, rellegint, el relat de les mil i una nits actualitzat als nostres dies. Per parlar-nos de temes mundans, importants, ho fa amb la lucidesa de la ploma d'una escriptora d'ofici, com és la Winterson. No és una novel·la, però pot llegir-se com una novel·la amb aquests relats fragmentats i ens parla de la seva vida, una mica de relat d'autoficció o biogràfic. I sobretot un tema central en la història d'aquesta escriptora britànica és que la literatura, els relats, les paraules, els llibres, sobretot els llibres, salven vides.
9: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie La Agencia.
13: Espionatge i conflictes personals en una visió realista dels serveis d'intel·ligència. Segueix un agent veterà de la CIA que és obligat a abandonar la seva identitat encoberta. Una relació amorosa posa en perill tant la seva missió com la seguretat nacional. És el remake nord-americà de la prestigiosa sèrie francesa Oficina d'Infiltrados, però no n'és una còpia exacta. Manté la premissa principal i actualitza la geopolítica adaptant-la al context dels Estats Units. Té un repartiment d'escàndol amb Michael Fassbender, Jeffrey Wright o Richard Gere, entre d'altres. Avui tanca la segona temporada. La trobareu a Sky Showtime.
9: Ara mateix passen 3 minuts de 7:45 i aquests són els sons del matí.
7: Els sons del matí.
14: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
15: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia.
18: L'Europa Occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya.
19: El vàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
20: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi.
9: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Diplomàcia.
21: Art i pràctica de conduir les negociacions entre nacions. També vol dir tenir tacte i habilitat per portar un afer delicat. Mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. I la Moncloa exigeix una rectificació. S'intensifica una tensió que cal resoldre amb diplomàcia.
9: Al·legació.
21: Invocació d'un fonament de dret en un procés o un procediment administratiu en defensa d'una petició. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implementació d'energies renovables a Catalunya. Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i el repartiment territorial són algunes de les crítiques dels contraris al pla.
9: Desarmament.
21: Acció de desarmar, que vol dir llevar o deixar les armes. Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja de Gaza. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
9: Això pel que fa a les tres paraules, posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 90%.
22: És el percentatge d'habitatges que surten al mercat de lloguer que troben llogater en 3 mesos. Ho diu un estudi que analitza l'evolució de la demanda, l'oferta i la capacitat de pagament en 9 capitals de l'Estat, entre les quals hi ha Barcelona i Madrid. Segons el mateix informe, el mercat es troba a prop del seu màxim estructural d'absorció, mentre que l'oferta continua reduint-se per la retirada de producte del mercat.
9: 1.887.
22: És el nombre de morts que ha provocat fins ara el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo des que es va declarar el mes de maig. Se n'han confirmat 4.120 contagis i entre aquests gairebé 2.000 morts hi ha més de 300 criatures. És l'epidèmia amb més contagis registrada mai al país i la segona més gran de la història en nombre de casos.
9: 99.
22: Són els anys que fa avui que l'escultor Gadsden Borglum i el seu fill Lincoln van començar a esculpir a la muntanya Rushmore a Dakota del Sud el monument als presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Ves que pel centenari no hi aparegui una nova cara perquè l'any 2020, durant el primer mandat de Trump, el New York Times va publicar que la Casa Blanca havia preguntat a la llavors governadora de Dakota del Sud com es podria afegir un altre president al monument.
9: I les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem una manifestació, el carrer està ple de gom a gom i algunes manifestacions i alguns manifestants duen banderes espanyoles.
23: És la plaça de la Constitució a Ceuta. Segons l'organització, 10.000 persones, segons la Guàrdia Civil, 5.000 s'han concentrat per reclamar una solució davant la crisi humanitària que viu la ciutat. Convocats per les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, els manifestants demanen solidaritat a la societat espanyola sota el lema ja n'hi ha prou. Ceuta no es rendeix.
9: A la segona imatge hi veiem un veler fondejat a la badia de Cadaqués. Per l'angle com està feta la fotografia, es pot veure que el que hi ha sota l'aigua és un banc de Poseidònia i un ne i un peix que neda sol.
23: La imatge correspon a les dades facilitades pel Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Durant el mes de juliol, la primera capa dels oceans ja han sobrepassat amb escreix els 20 graus, una temperatura mai registrada. Els valors són especialment alts a la costa atlàntica i al Mediterrani Occidental, on aquest cap de setmana s'ha arribat als 32 graus a les aigües de Maó. El Servei pronostica que aquesta tendència anirà a l'alça durant els pròxims mesos, tot plegat agreujat pel fenomen del Niño.
9: I la tercera imatge ens porta al centre de Barcelona, concretament davant mateix de la Sagrada Família, on dues persones amb les ulleres homologades per l'eclipsi miren al cel.
23: Sí, i és que la febre per l'eclipsi ha provocat que al país ja hi hagi més d'una desena d'estudis internacionals en marxa per analitzar el fenomen. Entre les institucions, la NASA, que dimecres llançarà un vol científic amb 4 càmeres d'alta resolució, o l'Agència Espacial Europea, que observarà el fenomen des de Terol. A Catalunya, la Vall d'Hebron i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya han començat un projecte de ciència ciutadana per entendre com reacciona el cos humà davant dels canvis ambientals i emocionals que provoca l'eclipsi.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
1: Carglass canvia, Carglass repara.
2: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
3: Jo t'estime l'herència.
24: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
24: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
26: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
25: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
27: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
25: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
27: L'eclipsi de la teva vida.
25: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
7: Catalunya Ràdio. Ets tu.
9: Ets tu. 5 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí. Milers de persones es manifesten a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada arran de l'arribada massiva de persones des del Marroc.
21: Els concentrats van demanar al govern espanyol i a la Unió Europea una resposta immediata.
9: Itàlia creu que els controls fronterers recíprocs d'Espanya són una represàlia textualment inacceptable.
10: Això després que el govern de Pedro Sánchez els instaurés en resposta a la suspensió de l'espai Schengen per part de Giorgia Meloni arran de la crisi migratòria de Ceuta.
9: I comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres atraurà milers de persones a les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins les Terres de l'Ebre.
21: La Generalitat i els ajuntaments faran un desplegament per evitar col·lapses mentre hotels i establiments turístics estan al 100%.
9: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus.
10: Juny i juliol han estat excepcionalment càlids i secs, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i en zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics i, segons el director de Copernicus, Carlo Bontempo, anirà pitjor.
28: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
9: Israel rebutja oficialment el pla dels Estats Units pel desarmament de Hamas i bloqueja la continuïtat del procés de pau a Gaza.
21: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu adverteix que no retirarà els soldats si abans Hamas no es desarma del tot.
29: Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
30: No peruc fictici.
21: El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
9: I els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya.
10: El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Xavier Sánchez és l'alcalde de Viladecens.
31: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
32: Bon dia, déu-n'hi-do aquesta matinada. Ambient molt xafogós i tòrrid, sobretot a la façana litoral, i a més, amb aquesta situació d'aquestes petites nuvolades que persisteixen, desfent-se, arribant des de les Terres de l'Ebre cap a la Catalunya central, amb algunes gotellades. Tot això ha d'anar de baixa, però el temps insegur encara es manté una mica. De fet, al terç oest del país, al llarg de la jornada, hi haurà risc de ruixats i algunes tempestes. Més a la tarda, potser que al matí, des de les Terres de l'Ebre fins a l'Alt Pirineu, comarques de Lleida, i al llarg de la tarda fins no es descarta la resta de les Serralada del Pirineu, una mica més al marge, per tant, costa central, costa de Girona o nord-est del país, amb unes temperatures que a l'interior poden arribar fàcilment als 37 o 38 graus i amb més fou a la costa. Demà les tempestes de tarda persistiran.
9: Com tenim el trànsit ara mateix, Mariluz? Bon dia.
4: Bon dia, doncs encara tranquil. A la Ronda Dalt, una petita retenció entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs per les obres. La Ronda Litoral congestionada entre Poblenou i la Barceloneta, també sentit Llobregat. I a l'eix transversal, la C25, es manté un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona per un vehicle avariat.
9: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, com el tenim? Marisa Gil, bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora destaquen els més de 20 minuts de demora dels trens de la línia R14 en tots dos sentits. També hi ha 5 minuts de demora en els trens de la línia R16 que venen des de Tortosa i acaben recorregut a Barcelona i 6 a la línia R11 en sentit sud.
9: I per arribar a les 8, com sempre, dediquem una cançó a qui ens digueu. Ens heu d'enviar una nota de veu curta al 636-36-0609. 636-36-0609. Ens digueu a qui la voleu dedicar i per què. És el que ha fet la Natàlia.
6: Hola, m'agradaria dedicar la cançó Let Me Alive, de Tayets, a la meva amiga la Fiona, per donar-li molts ànims per la nova feina. Gràcies.

0: indirecta, però és que realment...
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 10 d'agost de 2026. Calafell ha tornat a mirar aquest cap de setmana cap al mar per reivindicar una de les seves senyes d'identitat, la tradició marinera. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Queden dos dies pel gran esdeveniment astronòmic del segle. Repassarem com es prepara Calafell per viure l'eclipsi solar d'aquest dimecres. Operatiu conjunt a la zona d'oci de Calafell Platja amb denúncies per drogues, arma blanca i presència de menors dins d'establiments. I a la C32 Sud inicia una nova campanya de conservació del paviment per millorar la seguretat. La Diputació de Tarragona obre una nova convocatòria de beca Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. Avui als esports posem el focus en una història personal. Ens acompanya la Ximena, membre dels Bogadors de Calafell, una argentina que va arribar al municipi fa uns anys i que ha acabat convertint la seva experiència com a entrenadora física en un actiu molt valuós per al club.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com avançàvem als titulars, Calafell s'ha omplert d'activitats relacionades amb la mar aquest cap de setmana. Qui va tenir la sort de gaudir-ho en primera persona va ser la nostra companya Roser Ribas. Tot seguit us deixem amb la seva crònica.
2: Calafell ha tornat a mirar aquest cap de setmana cap al mar per reivindicar una de les seves senyes d'identitat, la tradició marinera. El passeig marítim de la platja s'ha omplert de gom a gom amb una combinació de cultura, música i patrimoni. Una de les activitats que ha permès viure al mar de ben a prop han estat els bateigs de mar a bord de la barca Francisca, organitzats per l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. Durant els dies 7, 8 i 9 d'agost, veïns i visitants han pogut pujar aquesta embarcació tradicional i descobrir des de l'aigua una part de la història marinera de Calafell. La Francisca és una embarcació tradicional de pesca, recuperada i restaurada per preservar la memòria dels antics pescadors i mantenir viu el patrimoni marítim del municipi. Escoltem ara el president de l'associació, el Josep Sierra.
3: Bueno, nosaltres a les Havaneres participem també perquè deixem dos barques de les petites amarrades a la sorra, que estan al costat del bot salvavides, i bueno, aprofitant les mateixes dates, a través de l'Ajuntament el que fem són batejos de mar de gent que no hagi pujat mai amb un vaixell de vela clàssica, en aquest cas de vela llatina. Bueno, són breus perquè lògicament hi ha molta demanda i tinc els patrons que tinc, que lògicament se'ls ha d'agrair enormement l'esforç que fan per l'associació i per donar a conèixer aquesta embarcació emblemàtica del poble de Calafell. Doncs mira, a la Francisca hi caben 12 persones i actualment anem 4 tripulants i 8 invitats i doncs hi ha un, dos, tres, són 9 torns i estan, crec que tots plens, o sigui, 9 per 8, doncs seran 70 persones. Home, està molt bé, perquè lògicament se fa el passeig i ens permet, bueno, fer una cosa que feia molts anys era molt normal, que era ficar barques a la sorra i que ara no se'n veu al nostre poble, i bueno, doncs ens permet això, ficar precisament dues de les nostres barques i una amb el bot salvavides allí damunt de la sorra i donant fe de que bueno, el poble de Calafell era un poble mariner.
2: L'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, més enllà dels bateigs de mar, continua treballant per recuperar i difondre la cultura marinera de Calafell. Ens explica els projectes actuals de l'entitat el Josep Sierra, el seu president.
3: Bueno, tenim un projecte, el Magí, que ja està acabat, actualment està ja junt amb les altres barques, és un llaüt que li han ficat vela llatina, és un llaüt de rems que se li ha ficat vela llatina, perquè la idea és portar-lo als esdeveniments que es fan de llaguts, i el primer que anirem serà a la trobada de l'Ebre, el 23 d'agost. I després estem fent el projecte de la Manuela, que és una rèplica d'una barca que estava a Sant Salvador, de la família dels Barranda, i que estem intentant conservar la vella, la que estava a la platja, que s'estava fent malbé, que no es podrà recuperar, però almenys esperem que no es faci més malbé del que ja estava, i estem fent una rèplica, com Déu mane, gràcies a la participació d'un mestre d'aixa, el Carlo, que ens ajuda a més o menys a tirar endavant aquest projecte.
2: I aquest dimecres 12 d'agost l'entitat també tindrà un paper especial amb motiu de l'eclipsi solar total. El mar i la tradició marinera es convertiran també en un escenari privilegiat per viure aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica també el Josep Sierra.
3: Conjuntament amb l'Ajuntament, nosaltres ja teníem previst fer alguna cosa, no? Lògicament, la millor manera de poder veure un eclipsi, en aquest cas que, bueno, és tan tard i el sol està tan baix, doncs semblava bastant lògic agafar les barques i anar a 3 o 4 milles de la costa per poder veure l'eclipse amb la seva totalitat. El que passa és que l'Ajuntament també va fer una iniciativa similar i lògicament ens hi hem apuntat perquè l'Ajuntament ens ho va demanar, i farem una sortida conjunta amb altres embarcacions per poder veure l'eclipse.
2: Entre els passatgers de la Francisca hi ha hagut també persones que han arribat d'altres municipis, atretes per la possibilitat de conèixer Calafell des del mar. És el cas de la Marga Caparrós, que venia de Vilanova i la Geltrú i que ha volgut viure en primera persona aquesta experiència.
4: Bé, perquè ens agrada molt la mar, ens agrada molt navegar els vaixells i hem vist l'oportunitat i, bueno, a més el vaixell era antic, no havíem provat mai un vaixell així i ens feia gràcia, la veritat.
2: I quan el sol començava a baixar, la tradició marinera es traslladava de l'aigua a l'escenari. Divendres i dissabte, el passeig marítim ha estat l'epicentre de la cantada d'havaneres i cant de taverna de la Costa Daurada, amb una gran afluència de públic. Durant les dues nits s'han pujat a l'escenari formacions com les Anxovetes, Porpo, Balandra, Arjau, Els Cremats i Son de l'Havana, que han posat música i veu a una tradició estretament vinculada al litoral català. I com mana la tradició, tampoc hi ha faltat el ron cremat. L'associació Bot Salvavides de Calafell ha repartit els tradicionals mocadors blancs i ha posat a disposició del públic els tiquets per poder tastar aquesta beguda tan vinculada a les nits d'havaneres. Escoltem ara el Josep Tena, el president de l'entitat del Bot Salvavides de Calafell.
5: Bé, aquest any, bueno, ja fa molts anys que el Bot Salvavides de Calafell s'encarrega de fer el ron cremat, i aquest any, doncs, una vegada més farem el ron i a la vegada farem la venda de tiquets i tenim la nostra paradeta de merchandising habitual que posem sempre totes les sortides els diumenges quan fem la sortida de cada cap de setmana, i aquest any, doncs, per tota la gent que ve a comprar el tiquet del ron cremat, doncs també oferim tots els productes que tenim del Bot Salvavides de Calafell.
2: I com l'associació Patí Català i Vela Llatina, el Bot Salvavides també formarà part de la programació especial de l'eclipsi solar total del 12 d'agost.
5: El dia de l'eclipsi, tenim previst formar part d'una flotilla que, diguéssim, ha organitzat l'Ajuntament, i sortirem des del Port de Segur amb diferents embarcacions d'aquí del municipi i anirem a unes 3 milles de distància a veure l'eclipsi. I el que farem és també aprofitar per fer la nostra exhibició i tombarem amb un eclipsi, cosa que evidentment no s'ha fet mai a la història del Bot, i probablement, no ho sé, si, jo no crec que ho torni a veure. Vale? Serà una cosa única de tombar de nit i a 3 milles de la costa i amb un eclipsi.
2: Però si hi ha una imatge que resumeix aquest cap de setmana és la d'una platja plena de gom a gom. Hi havia persones que fins i tot van arribar a primera hora de la tarda per assegurar-se un lloc privilegiat davant de l'escenari i no perdre's ni un detall de la cantada. Algunes van ocupar la primera fila des de les 7 de la tarda. És el cas de la Laura Tomàs Serra.
6: Mira, doncs jo les havaneres les conec i anava quan era petita amb la meva família. Les havia conegut a Calella de Palafrugell, després Blanes, i mira, ara he vingut aquí a Calafell a gaudir-ne. És una música que és molt emocional i molt d'aquí, i m'agrada sentir-les. És molt, no sé, és de molt sentiment.
2: La Milagros Orri venia expressament de Lleida per poder gaudir de les havaneres a Calafell. A més, també va visitar diversos indrets del nostre patrimoni històric.
7: Venim des de Lleida i hem vingut a passar una setmaneta aquí a Calafell, i ja ens vam enterar que es feien aquestes havaneres, i ens encanten. Som de terra endins i, clar, les havaneres vistes i disfrutades des de la platja tenen un altre sentiment. I per això hem vingut a gaudir-les en aquests barcos que hi ha aquí, tot il·luminat, molt bonic, eh? Ja tenim moltes ganes de començar-les a veure. M'ha encantat. Avui dia hem anat a visitar el poblat ibèric que teniu, hem anat al castell, vam anar a visitar això d'aquí de la casa del, com se diu, del Barral, que també ens va encantar. Vull dir, hem fet una mica de ruta turística i ho hem disfrutat molt.
2: Música, mar, patrimoni i tradició han tornat a anar de la mà a Calafell. Un cap de setmana que demostra que les havaneres, les embarcacions tradicionals, el ron cremat i els mocadors blancs no són només records del passat, sinó elements d'una cultura marinera que continua ben viva. I és precisament aquesta transmissió de la tradició, de generació en generació, la que permet que el vincle de Calafell amb el mar continuï formant part del present i també del futur.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Queden dos dies pel gran esdeveniment astronòmic del segle. Repassarem com es prepara Calafell per viure l'eclipsi solar d'aquest dimecres, un fenomen excepcional que ha motivat l'organització d'un ampli programa d'activitats divulgatives i experiències pensades tant per a la ciutadania com per als visitants. Són declaracions de la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
8: Des del port sortiran diferents embarcacions en les quals participen diferents entitats del municipi, doncs, que són relacionats amb el mar, no? I també, doncs, la gent que vol, doncs, que té embarcació, doncs, en el port, doncs, també es poden inscriure i llavors així ens poden fer aquesta sortida. Tenim tres barques concretament de salvament, aniran també en uns focus també grans, perquè clar, hi haurà un moment que es farà totalment de nit, el qual, bueno, ens interessa que es vegi de nit, però a l'acabar això, seguidament ve el bot salvavides també, i el bot, doncs, ens farà aquest homenatge que fan amb les voltes. I a part del dia 12, no?, del dimecres dia 12, que és el moment exacte, també el que fem són dues jornades en el cinema Iris, en el qual allà tindrem... són unes xerrades de navegació i d'astronomia. Es faran tant al matí com a la tarda, de les 6 a, de les 10 a les 12 i de les 6 a les 8. I bueno, tothom té una miqueta l'experiència, doncs, primer coneixement i després en una altra sala, doncs, tenim unes ulleres que són de realitat virtual i llavors està tan enfocat per la canalla com pels adults.
0: A Calafell l'eclipsi començarà a les 7:35 de la tarda. Arribarà a la fase de totalitat a les 8:29, amb una durada de 34 segons, i finalitzarà a les 8:56 del vespre. El sol es trobarà molt baix sobre l'horitzó, amb una inclinació de només 3,2 graus en direcció oest, fet que farà que la visibilitat depengui del punt concret des d'on s'observi. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha habilitat el portal eclipsicatalunya.cat, on es pot consultar tota la informació relacionada amb el fenomen, així com un mapa interactiu que permet conèixer quins són els millors punts d'observació. Per escalfar motors abans del gran dia, l'Ajuntament ha organitzat el cicle de xerrades divulgatives dels dies 7 i 8 d'agost al Centre Cívic Cinema Iris. Les sessions, conduïdes per Xavier Martínez, de l'empresa Sea Starlight, combinaran explicacions sobre l'astronomia i navegació amb la projecció d'una pel·lícula en realitat virtual. Les xerrades es faran en 4 passis diaris, de les 10 del matí a les 12 del migdia, de les 4 de la tarda a les 6 de la tarda. En acabar, els assistents podran gaudir d'una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual d'uns 5 minuts de durada. Cada sessió tindrà un aforament de màxim 24 persones i serà necessari inscriure-s'hi prèviament a través del correu electrònic de l'Ajuntament. El plat fort, però, arribarà el mateix 12 d'agost. A partir de 6:15 de la tarda es podrà seguir des de Calafell la retransmissió especial de TV3 dedicada a l'eclipsi. Paral·lelament, el municipi oferirà diverses propostes perquè aquells que ho desitgin puguin completar el fenomen des del mar, un dels entorns amb més possibilitats de gaudir-ne sense obstacles visuals. Així ens ho explicava als estudis de Calafell Ràdio la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
8: poder sortir en aquest mitjà en diferents hores, perquè ens aniran punxant la càmera amb Calafell, doncs, en diferents hores, també volis que no, si hem de calcular-ho econòmicament, seria un cost elevat, de pagar. Exacte. Aquesta publicitat, i en canvi ens ve totalment de franc gràcies a aquesta activitat. Per això dic que tot Catalunya estarà veient Calafell.
0: Amb la col·laboració del Bot Salvavides, Lleguts de Calafell i l'associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, s'ha organitzat una sortida especial en embarcacions tradicionals. Tant l'Ajuntament de Calafell com el Consell Comarcal del Baix Penedès distribuiran ulleres homologades per observar l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
1: Els successos.
0: La zona d'oci nocturn del carrer Monturiol de Calafell Platja va ser objecte d'una inspecció la matinada de dissabte. Es va produir en un dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra, la policia local i l'ARRO. L'operatiu es va iniciar a les 2:10 de la matinada i es va saldar amb diverses denúncies. En concret, es van aixecar una per drogues, una altra per tinença d'arma blanca i tres per la presència de menors a l'interior dels establiments. A més, la Guàrdia Civil també va formular una denúncia relacionada amb la llei de tabac. El dispositiu forma part dels controls policials que es duen a terme a la zona d'oci nocturn pel municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: La C32 Sud millora 70.000 metres quadrats de paviment per reforçar la seguretat. Aquesta carretera entre Castelldefels, Sitges i el Vendrell està duent a terme una nova campanya de conservació del paviment amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort de la circulació. Els treballs consisteixen en l'aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica de manteniment preventiu que permet millorar l'adherència del ferm i allargar-ne la vida útil. A més, aquesta actuació requereix menys materials que altres sistemes de rehabilitació, fet que contribueix a reduir la petjada de carboni. Les intervencions es fan principalment en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit. En total es milloraran 70.000 metres quadrats de paviment i s'hi estendran unes 260 tones d'aglomerat asfàltic. La campanya inclou noves actuacions durant 5 nits en diferents punts de l'autopista i fins al mes de setembre. Durant aquests treballs s'aplicaran les corresponents mesures de senyalització i de seguretat. L'actuació és executada per AUCAT, concessionària de la C32 Sud, en coordinació amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Segons la consellera Sílvia Paneque, aquests treballs formen part de l'objectiu de mantenir la xarxa viària en un estat òptim, reforçant la seguretat i avançant cap a una mobilitat més sostenible. La C32 Sud, també coneguda com l'autopista Pau Casals, és una de les principals vies de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa sud de Catalunya i registra diàriament el pas de milers de vehicles.
1: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Diputació de Tarragona obre una nova convocatòria de beques Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. La Diputació de Tarragona ha obert una nova convocatòria d'aquest programa, una iniciativa adreçada a joves titulats entre els 18 i els 35 anys que estiguin en situació de recerca de feina. En aquesta setena edició s'otorgaran 10 beques de 12.000 euros per facilitar estades de formació professional a l'estranger. El termini per presentar les sol·licituds s'obriran aquest 5 d'agost i es tancarà el 20 de setembre. El programa ofereix una estada de 5 mesos en entitats o institucions vinculades a la Unió Europea. Posteriorment, els participants completaran 5 mesos més de pràctiques en un ens local de la demarcació de Tarragona, entre els quals hi ha la mateixa Diputació. L'objectiu és millorar l'ocupabilitat dels joves, reforçant la seva formació professional i afavorir la seva incorporació al mercat laboral del territori. Per optar a una d'aquestes beques cal estar empadronat a la demarcació de Tarragona, estar inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, disposar d'una titulació de formació professional o universitària o d'un certificat professional de nivell 3 i acreditar un nivell B2 d'anglès o de francès. Les sol·licituds s'hauran de tramitar a través de la guia de serveis de la Diputació de Tarragona.
1: Els esports.
0: Avui a l'Espai d'Esports posem el focus en una història personal. Ens acompanya la Ximena, membre dels Bogadors de Calafell, una argentina que va arribar al municipi fa uns anys i que ha acabat convertint la seva experiència com a entrenadora física en un actiu molt valuós per al club. Parlarem del seu recorregut professional, de com va descobrir el món del rem i de la feina que està fent per millorar la preparació física dels membres de l'entitat. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. A l'Argentina vas treballar durant molts anys en el món del fitness, formant també instructors i impartint classes. Què és el que t'ha portat aquesta experiència en la teva vessant personal?
9: A nivell personal, bueno, a mi me gusta enseñar, me gusta mucho ayudar a las personas a sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? Cuando uno es, cuando formas instructores, vos estás llevando a una persona a sacar una parte de sí que va a enseñar a otros. No solamente que vos te vas a plantar a entrenar, porque no es tu momento de entrenar, sino es tu momento de llevar a la gente a dar su mejor versión, a sacar todo, a olvidarse de los problemas que tienen en la casa. Es como que agarran la mochila que traían cargada, la dejan en la puerta y entran a tomarse una hora para ellos. Y me parece fantástico, me gusta sacar un poquito más siempre de la gente, ¿no? Y bueno, formar instructores era todavía más, era llevar a la gente, a alguien que va a llevar a su gente a más. Entonces era pinchar todavía, bueno, yo voy a fondo, ¿no? Entonces era, me gusta sacar lo mejor de la gente y ahora alguien que saque lo mejor del otro. Y siempre ir un pasito más, es eso, me muy encanta.
0: Bé. A més, vas competir en culturisme i també vas estar fent crossfit. Explica'm una mica, doncs, què has après d'aquestes disciplines.
9: La disciplina, justamente eso. La disciplina, sí. Competí en fisicoculturismo entre el 2011 y el 2014. Cuando empezamos, con mi entrenador nos habíamos puesto como meta el argentino, ganar el campeonato argentino. Nos llevó 4 años. En el medio hicimos muchas competencias, competí en pareja. Hemos ganado campeonatos nacionales en pareja y todo, o sea, varios que se van haciendo, hay temporadas, ¿no? Que se hacen varios campeonatos. Siempre nos fue súper bien. Y nuestra meta era el argentino. Yo tenía en la cabeza, yo quería ganar el argentino, era como un capricho. Y en el 2014 nos presentamos finalmente al argentino, lo ganamos. Y bueno, el argentino te da pase para ir al sudamericano después y seguir, ¿no? Pero es todo amateur, es todo, no es profesional el fisicoculturismo en Argentina. Entonces, bueno, demanda muchísimo esfuerzo a nivel todo, económico, personal, tiempo, todo, todo. Tenés que darlo todo. Entonces, era como mi límite, mi familia me había acompañado hasta ese momento y era decir, bueno, ¿querés esto? Vamos a eso. Y hasta ahí llegué y después me retiré y dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y pasamos para el CrossFit. Ahí me puse a hacer CrossFit, pero bueno, el CrossFit ya fue más recreativo, o sea, hicimos algún torneito así en interclubes y esas cosas, pero fue más recreativo, que me encantó la experiencia, me encantó, pero fue más personal, más a nivel recreativo. Lo otro sí, llegamos hasta donde queríamos, teníamos un objetivo, y lo que me quedó a nivel personal del fisicoculturismo fue justamente eso, ¿no? Que necesitas mucha disciplina, necesitas tus horarios, tus constancias, entender que no vas a entrenar cuando tenés ganas. Vas a entrenar con ganas, sin ganas, o sea, cuando hay un objetivo, uno tiene una meta, ¿no? Y bueno, es ir a por eso, es ir a lo que querés hacer. Y descubrir también en uno que lo que es la diferencia entre, bueno, que también lo estoy descubriendo ahora con Calafell, ¿no? El deporte competitivo de individual y en equipo, que son dos mentalidades totalmente diferentes. Y bueno, me di cuenta que lo mío era competir sola. Yo voy ahí, me exijo y estoy. Y bueno, después el equipo para formarlos y estar detrás apoyando, sí. Pero a nivel competencia me gustó mucho la experiencia y me dio mucha disciplina.
0: Veiem que a l'Argentina tenies, doncs, estàs molt vinculada a l'esport, però quan arribes aquí a Calafell, com vas descobrir Bogadors?
9: Bueno, cuando emigrarte cambia un montón de cosas. Tenés que rearmarte. Hay que reestructurar cosas, hay que tomarse tiempos para ir descubriendo, para encontrar el lugar. Una vez estaba en la playa y vi pasar la barca de Bogadors. Y mi corazón se fue con media barca. Dije, no sé qué están haciendo, pero me volví loca. Dije, yo quiero hacer eso. y me costó encontrarlo, ¿sabes qué? Me costó un tiempito porque, bueno, no sé, no daba el punto. Hasta que nos contactamos y, bueno, y desde ahí fue, o sea, me volví loca. Me encantó, me pareció, no sé, la experiencia. La primera vez que subí a la barca y para mí ver la ciudad, pero desde el otro lado y verlo allá lejos. O fuimos a apoyar un día que hicieron el bot, que da vuelta. Bueno, pero yo lo vi desde el mar. Para mí fue un privilegio increíble. O sea, verlo no solo desde donde uno puede verlo, que vos pasás caminando y lo ves, ¿no? Sino que tener la posibilidad de hacer un deporte en el agua que te da otra perspectiva, que te da otra visión del lugar donde vos estás, que los soniditos del mar, el silencio, todo increíble, me pareció todo fantástico.
0: Però vas començar com una sòcia que volia remar i tenia doncs, la il·lusió de remar com una persona més, però en algun moment devies fer... Jo aquí puc aportar alguna cosa més. Sí. Com va anar això? Quin moment et va fer clic i vaig dir, pues mira, potser podria ser preparadora física del grup?
9: Soy sòcia, sigo siendo una sòcia más. De hecho, yo remo en el equipo social, no estoy en el competitivo, yo remo en el social, la paso fantástico. Bogadores es un club, es una asociación esportiva sin fines de lucro, ¿no? Entonces, todo se hace a pulmón. Cuando vos entrás, por ahí eso cuesta entenderlo hasta que ves cómo empieza a funcionar. Y una vez que ves que todo es cariño, el crecimiento, es la voluntad, es el aporte de los socios, ves el amor que le pone la gente a su club y todo, me dio ganas de participar. Dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que uno puede dar, ¿no? Porque a mí me da un montón. Entonces, ¿qué es lo que uno puede aportar al club? Y bueno, muy de a poquito y con pequeñas sugerencias, fue más que me capturaron que otra cosa, porque bueno, nos fuimos conociendo y fueron viendo que lo que a mí me gusta, lo que me gusta hacer, entonces empezaron a surgir como propuestas. ¿Querés un día hicieron un evento? Bueno, ¿qué te parece si hacemos una clasecita, si hacemos un poquito de esto? Y bueno, empecé con una cosa y con otra. Y este año lo que logramos hacer es darle un poquito más de forma. El equipo le está yendo fantástico. El equipo de competición, la verdad es que tuvo un crecimiento increíble. Entonces decidimos poner un poquito más de estructura, ¿no? Ya no solo que sea a nivel recreativo de, bueno, ¿qué aportás algún día una clase o el otro? Sino de darle una estructura. Y este año ya nos pusimos con un plan para llegar a la liga de una determinada manera, con un entrenamiento previo, reforzar el trabajo de tierra, que es súper, súper importante. Y bueno, darle una estructura que dijimos, a ver, hay un director técnico, que hay una persona que es la que se encarga de toda la parte de pensar. Y bueno, se necesitaba un poco esta figura de decir a alguien que nos lleve por el lado de lo físico, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer físicamente en tierra. En agua, yo, con todos mis respetos, aporto algunas sugerencias, pero la verdad es que lo mío es en tierra. Estoy aprendiendo muchísimo a conocer el mar, a leerlo, a ver, pero en todo eso estoy en un proceso de aprendizaje. Pero bueno, de la parte de tierra, sí, de la preparación física en tierra, de eso le dimos estructura.
0: Abans de fer aquesta entrevista, que havíem parlat per àudios, per WhatsApp, ja em comentaves que et sorprenia moltíssim i que valoraves moltíssim aquesta, doncs, aquesta intenció de voluntariat que té l'entitat i aquestes ganes, doncs, que tenen els seus membres. Què és el que t'ha captivat i el que estàs aprenent d'aquesta manera de treballar com a entitat?
9: Un montón. Estoy aprendiendo muchísimo. Cuando vos entras a un club, a un gimnasio, a un lugar, uno suele tener hasta esta visión de decir, bueno, tal día está cerrado porque hay fiesta o se van a una regata. Uy, me quedé sin clase. Ah, bueno, pero esto no puede ser, ¿no? Como que existe ese reclamo de hasta dónde sí, hasta dónde no. Y cuando empezás a ver el trabajo que hay detrás y decís, ah, bueno, pero la patrona se va a su casa, vuelve a la clase, se va a su casa, vuelve a dar la otra clase, se va a su casa, vuelve. Y este está organizando todo y el otro está mandando 1000 mensajes y está poniendo tiempo. Y ves que el club va creciendo y ves que le va bien y ves, o sea, hay asociaciones así en Argentina, sin fines de lucro, sociedades cooperativas y un montón de cosas, ¿no? Yo en lo personal nunca había participado de una. Y acá llegar y conocerlos y ver eso, que es un lugar donde nos conocemos todos y donde todos estamos por lo mismo. Es genial. Es eso, es todos estamos por lo mismo. En ese momento somos todos para una cosa. Después cada uno tiene sus diferencias, sus cosas con todo el mundo, como siempre, ¿no? Pero en ese momento que todos vamos juntos para algo, me encanta.
0: Per poder veure i escoltar aquesta entrevista al complet, ho podreu fer aviat a partir del nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Tot seguit us deixem amb la millor informació de servei amb la nostra companya Roser Ribas.
1: Sent Calafell allà on siguis. Els serveis.
2: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Anem a escoltar ara la previsió del temps per part de Josep Miró. Bon dia.
10: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Sí que dominat pel sol, però amb intervals de núvols, fins i tot amb algunes nuvolades entre el matí i el migdia, mentre que a la tarda s'imposarà més el sol amb alguns núvols alts. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 26 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima tornarà a arribar als 33, amb una humitat moderada i amb xafogor intensa. Bé, fem-la de gregal fins a mig matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi domini el marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable en conjunt, amb domini del sol, sí que amb alguns núvols baixos a l'inici i final del dia, i ser el més clar a mig matí i mitja tarda, tot i que amb alguna nuvolada al migdia sense massa importància, i amb una temperatura que continuarà sent molt alta i es mourà entre els 26 de mínima una nit més, mentre que la màxima estarà entre els 32 i 33, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Bé, en fem-la de gregal fins a mig matí i moderat deixar boca a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol més alterada, més considerable a la tarda.
2: Molt bon dia de nou a tots i a totes. Avui som a dilluns, 10 d'agost de 2026. En directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, també online a calafell.tv, anem a fer un repàs dels titulars dels diaris principals. Comencem per La Vanguardia. Els robatoris de cable es disparen i agreugen la crisi de Rodalies. Les sustraccions de coure a la xarxa de trens catalana s'ha duplicat aquest any. Són gairebé diàries i representen el 37,8% de les de tota Espanya. L'allau migratòria Ceuta posa a prova les aliances entre el Partit Popular i Vox. La coalició supera el primer test, malgrat les diferències en l'acollida de menors. També a La Vanguardia, Israel rebutja el pla de Trump per a Gaza acceptat per Hamas. La llei Rider no ha posat fi als falsos autònoms. El mar Mediterrani és una bomba d'energia per la calor. I també a La Vanguardia, setmana clau per al mercat de fitxatges del Barça. Continuem fent un repàs dels titulars, passem al diari El Periódico. La fiscal general crea una unitat especialitzada en jurat popular. Els professionals podran rebre consideracions sobre l'estratègia que cal seguir de la Secretaria Tècnica del Ministeri Públic en casos rellevants, tot i que les seves observacions no seran vinculants. També al periòdico Ceuta clama prou. Milers de ceutins surten al carrer per protestar contra la situació de la ciutat a causa de l'última entrada massiva de migrants. Les aigües d'Irlanda són el punt feble d'Europa davant l'amenaça russa. Cursa contra el rellotge per mirar de reduir el plàstic dels envasos. També a la portada del periòdico, el preu del lloguer cau al 4,7 a Barcelona. La ciència investigarà els efectes de l'eclipsi sobre els éssers vius. Passem a la portada del Punt Avui. Terra cremada. Les altes temperatures i la falta de pluja porten a un estiu fatídic d'incendis i posen en qüestió quin ha de ser el model d'extinció. unes 75.000 hectàrees cremades en 25 anys, més de 14.000 incendis forestals al primer quart de segle al país. Continuem fent un repàs dels titulars dels diaris principals. Ara anem al diari Ara. Rècord de temperatura al mar. La primera capa dels oceans ha superat el 20,96 graus, registre històric per al mes de juliol. També onada de calor marina al Mediterrani, amb màxims a l'aigua per sobre dels 33 graus a Mallorca. També a la portada del diari Ara, Itàlia ataca Sánchez per la seva reacció desproporcionada. Ceuta clama per una solució a la crisi humanitària. I ja passem al diari esportiu Esport, que té en portada Julián Álvarez. Avui és el dia D. El davanter argentí s'incorpora avui a la pretemporada de l'Atlètic. Flick compta amb Bernal i amb Fariñas. També a la portada del diari Esport, últim adeu de la família Messi a Jorge. I a MotoGP, Raúl Fernández domina a Silverstone. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs a la informació general més recent i ara anem a la plana política. Batlle espera que l'enduriment de penes per armes de foc i drogues esquivi la lentitud legislativa. Diu, és exasperant. El tinent diu que pràcticament tots els clubs canàbics tenen expedients oberts i defensa prohibir-los per via penal. Girona duplica la recaptació pel recàrrec de l'IBI a pisos buits i estudia pujar-lo per mobilitzar més habitatge. Aquest any, l'Ajuntament també grava els habitatges amb un consum inferior als 5 metres cúbics d'aigua anuals. Puigdemont diu que dos anys després del seu retorn fugaç, l'actitud de rebel·lia del Suprem és encara més escandalosa. El president de Junts publica una imatge d'ell amb Turull travessant la frontera a la Jonquera el 6 d'agost de 2024. També a la plana política, el Partit Popular considera que la política migratòria irresponsable de Sánchez ha aïllat Espanya dins la Unió Europea. Nadal assegura que la invasió de Ceuta ha enfrontat el president espanyol a alguns governs de la Unió. El president de Ceuta diu que la situació és insostenible i demana el retorn al Marroc de tots els que van entrar. La ministra de Joventut i Infància remarca que la prioritat sempre que sigui possible és el reagrupament familiar. Vox proposa activar l'article 102 de la Constitució per investigar Sánchez per possible delicte de traïció. L'acusació ha de ser presentada per una quarta part de diputats del Congrés i aprovada per majoria absoluta.

i reconegui que l'espai Schengen està garantit. Agaesen reitera que cap persona ha entrat irregularment a Ceuta, ha travessat i ha arribat a la península. També a la plana política, 2 anys de la investidura d'Illa. Els pressupostos donen estabilitat, però queden deures pendents. Puigdemont mostra imatges inèdites del seu retorn fugaç a Catalunya 2 anys després. Cada cop més municipis aposten pels pressupostos participatius. I també a la plana política, en què pot afavorir Meloni i Sánchez el xoc diplomàtic arran de la crisi migratòria a Ceuta? Amb eleccions a la vista a tots 2 països, el president del govern espanyol manté el pols polític amb la primera ministra italiana arran de la crisi migratòria de Ceuta. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana econòmica. Desconeixement i tranquil·litat a l'aeroport del Prat pels controls fronterers amb Itàlia. Són aleatoris, però ràpids. La vaga de la CGT a Ground Force obliga a cancel·lar 500 de vols en 5 dies i paralitza prop de 1.500 maletes. La policia fa controls a 67 passatgers de tercers països provinents d'Itàlia a l'aeroport del Prat dissabte. Els agents van actuar en 2 vols procedents de Milà i Roma en el primer dia de controls fronterers. Girona posa més de 40.000 sancions en un any amb els nous radars de velocitat. L'aparell dels maristes suposa la meitat de totes les multes. També a la plana econòmica, Barcelona recapta 835.000 euros després de tancar 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics. Els diners recaptats són fruit de 457 liquidacions a l'impost d'activitats econòmiques. Territori rep més de 12.000 al·legacions al plater i comença l'anàlisi per incorporar les que siguin tècnicament viables. El govern preveu obrir un segon període d'al·legacions un cop introduïts els canvis. També a la plana econòmica les vendes de pisos pugen a Catalunya, però el mercat comença a donar senyals de tocar sostre. Municipis de Lleida denuncien l'estat deficient de la xarxa elèctrica. Es tripliquen els microtalls. També a la plana econòmica la factura del fiasco comercial de Trump. Els Estats Units retornen 100.000 milions d'aranzels il·legals.

Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana internacional. Les guerres impulsen més la transició energètica a la Unió Europea que la lluita contra el canvi climàtic, segons els experts. Consideren que la dependència als combustibles fòssils és el taló d'Aquil·les dels 27 i calen renovables per reduir-la. Frontex i l'Europol controlen les xarxes socials davant els rumors d'un nou creuament de frontera Ceuta el 15 d'agost. Brussel·les confirma que canals russos van amplificar a les plataformes la crisi migratòria. Brussel·les admet que la Unió Europea continuarà sent vulnerable mentre el control de les fronteres depengui dels països veïns. El president de Ceuta carrega contra la gestió tardana i insuficient de Sánchez en una intervenció a l'Eurocambra. La Unió Europea sanciona 5 directius russos vinculats a empreses de defensa i tecnologia militar. Els inclosos a la llista tenen prohibida l'entrada al territori comunitari i tenen els seus actius congelats.

També a la plana internacional, Itàlia respon a Sánchez que no accepta ultimàtums i mantindrà els controls fronterers almenys fins al 15 d'agost. El govern de Giorgia Meloni diu que allargaran la mesura fins que descartin els riscos de seguretat i terrorisme. Grande Marlaska comunica oficialment a la Unió Europea el restabliment de controls fronterers amb Itàlia. El ministre justifica la mesura per la pressió migratòria a la ruta del Mediterrani central. Brussel·les veu senyals que Itàlia podria aixecar aviat els controls als viatgers procedents d'Espanya. L'estat espanyol i Itàlia asseguren al comissari de l'Interior que les mesures frontereres són temporals. I també a la plana internacional, Itàlia veu inacceptable la decisió de Sánchez d'imposar controls fronterers. Més de 20.000 evacuats per la virulència d'un gran incendi forestal al Canadà. També ho hem llegit als diaris principals. Israel rebutja el pla de Trump per a Gaza que inclou el desarmament de Hamas. I a la plana internacional també l'èbola avança sense fre. Més de 4.000 contagis i prop de 2.000 morts pel brot al Congo. Els Estats Units esgoten el seu arsenal de guerra i l'Iran se n'aprofita per negociar sobre l'estret d'Hormuz.

Continuem fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana de societat. Veïns de Barcelona reclamen més biblioteques obertes a l'agost per combatre la calor i descansar. Són essencials, diuen. L'Ajuntament habilita 19 de les 41 biblioteques a l'agost dins la xarxa de refugis climàtics, 5 més que l'any passat. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups a Nou Barris. L'incident es va produir de matinada al carrer d'Almansa i no consten ferits. Mor el conductor d'un turisme en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. El dispositiu policial del Branch Electronic Festival acaba amb 13 detinguts i 74 mòbils recuperats. Els Mossos arresten 7 persones per robatori de telèfons i 3 més per tentativa de furt. També a la plana de societat, la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma a familiars i gestors. Quedar-se a casa no és gens positiu, diuen. La Fundació Maresme engega una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028. També a la plana de societat, els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'AP7 i alerten que alguns poden portar malalties. La majoria són gossos que venen de països de l'est i el benefici per a les màfies es pot multiplicar per 20. Així doncs, el cap de la URMA explica que es tracta d'un negoci especialment lucratiu, ja que els beneficis es poden multiplicar per 10 o fins i tot per 20. En alguns casos, els traficants d'animals paguen a 100 euros l'exemplar i el revenen primer a 500 a un intermediari i, finalment, aquest el pot vendre a un particular per 2.000 euros. És molt rendible, per això se segueix fent, assenyala. El problema és que molts d'aquests gossos arriben sense els controls sanitaris pertinents i això fa que hi hagi algunes baixes. A més, alguns podrien portar malalties que es desenvolupen quan el client final ha comprat el gos. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana cultural. Marc Parrot i el Quartet Brossa porten el seu univers creatiu al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. El músic català ha interpretat arranjaments inèdits amb l'acompanyament de la formació de cambra. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre, a més de la dansa. Hernández Almodóvar sosté que en l'anàlisi de la iniciativa caldrà parlar amb la TNC i el Mercat de les Flors. El musical Cap de Rock torna a l'escenari a reivindicar el rock català per a joves i nostàlgics. Així doncs, el musical Cap de Rock prepara el seu retorn 15 anys després d'estrenar-se el 2011 al Teatre Victòria. L'aposta pel musical en català creat per De Gol de Gom torna a Barcelona al Teatre Coliseum en 5 funcions del 3 al 6 de setembre. Una jove companyia, usonenca, pren el relleu de De Gol de Gom, que els ha cedit part de l'escenografia del muntatge original. Hem intentat ser el màxim de fidels a totes les escenes, no només no tocant el guió ni les cançons, diu l'actriu i directora escènica Júlia Cervera Marsó. La idea d'aquests joves es va representar fa 2 temporades a l'Atlanta de Vic. Va ser un èxit amb més de 4.000 persones que els van animar a fer el salt a Barcelona. Música.
La banda sonora de l'estiu 2026 de Quevedo, els Tiets. La platja, les converses eternes amb amics, la festa major... Hi ha ingredients amb què és pràcticament impossible fallar a l'hora de fer una bona cançó d'estiu. Però de sobte apareixen temes que tenen com a protagonista un tècnic de so o fins i tot un festuc. I són tan sorprenents o festius que acaben conquerint les llistes d'èxit durant tot l'estiu. Són cançons com L'estiu ets tu, d'Aina Machuca. Era això dels The Tiets. Els Tiets són experts en l'art de fabricar hits d'estiu i aquest any han optat per reivindicar una vida amb menys additius. També la cançó Que s'aturi el temps. També Diumenge sense drama dels Catarres. No hi ha estiu sense una batucada de festa major. Els Catarres la passegen pels carrers de Sant Pol de Mar mentre canten A viure més relaxats, sense drama. Banda Neon, Búhos, Mon DJ, El Ventilador.

Exhibició de Miguelete i expulsió de Madeb en la victòria del Sabadell a Olot. L'Europa s'emporta el torneig d'històrics amb golejada. Àlex Palou llançat cap al cinquè títol de la IndyCar. També a la plana esportiva, Maldini destapa l'oferta que va fer dubtar Guardiola durant hores. Pep Guardiola va estar molt a prop de convertir-se en seleccionador d'Itàlia i Paolo Maldini ha revelat els motius de l'entrenador català per acabar declinant l'oferta. El nou talent de la Masia, així s'ha guanyat Jordi Pesqué la confiança de Flick. Pedri també compleix la seva promesa mundialista i provoca comparacions inquietants. Alexia Putella revela a The Guardian el motiu real pel qual va deixar el Barça. La doble pilota d'or ha explicat els motius de la seva sortida després de 14 anys al club blaugrana. Putella assegura que necessitava un nou repte esportiu, competir en una lliga diferent i continuar creixent com a jugadora, uns arguments que l'han portat a fitxar pel London City, Lionesses anglès. La capitana històrica del Barça ha revelat que la conversa decisiva va ser la que va mantenir amb la propietària del club anglès. Volia formar part d'aquest viatge, ha assegurat Putelles, que considera que la Women's Super League li ofereix situacions competitives noves i l'oportunitat de convertir-se en una jugadora més completa. I ja anem arribant al final dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Com sempre, fem l'efemèride musical del dia. Tal dia com avui, un 10 d'agost, però de 1976, Elton John donaria el seu primer dels 7 concerts al Madison Square Garden. Us deixem amb Don't Go Breaking the Heart.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook i

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Sunday. I never.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Thank you, gracias. We'll see you later. Thank you.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: Sent Calafell allà on siguis.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Showtime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
1: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que

0: passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: marxes cars.
1: No vull, no vull.
0: Vull silenci quan apreti el gas.
1: Gas, gas.
0: Per sentir-te parlar.
1: Sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà. Perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull estirats al prat, embrutant-nos les

nosaltres. És igual el que diguin els altres. Els dos sols

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 10 d'agost de 2026. Calafell ha tornat a mirar aquest cap de setmana cap al mar per reivindicar una de les seves senyes d'identitat, la tradició marinera. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Queden 2 dies pel gran esdeveniment astronòmic del segle. Repassarem com es prepara Calafell per viure l'eclipsi solar d'aquest dimecres. Operatiu conjunt a la zona d'oci de Calafell Platja amb denúncies per drogues, arma blanca i presència de menors dins d'establiments. I a la C32 Sud inicia una nova campanya de conservació del paviment per millorar la seguretat. La Diputació de Tarragona obre una nova convocatòria de beca Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. Avui als esports posem el focus en una història personal. Ens acompanya la Ximena, membre dels Bogadors de Calafell, una argentina que va arribar al municipi fa uns anys i que ha acabat convertint la seva experiència com a entrenadora física en un actiu molt valuós per al club.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com avançàvem als titulars, Calafell s'ha omplert d'activitats relacionades amb la mar aquest cap de setmana. Qui va tenir la sort de gaudir-ho en primera persona va ser la nostra companya Roser Ribas. Tot seguit us deixem amb la seva crònica.
2: Calafell ha tornat a mirar aquest cap de setmana cap al mar per reivindicar una de les seves senyes d'identitat, la tradició marinera. El passeig marítim de la platja s'ha omplert de gom a gom amb una combinació de cultura, música i patrimoni. Una de les activitats que ha permès viure al mar de ben a prop han estat els bateigs de mar a bord de la barca Francisca, organitzats per l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. Durant els dies 7, 8 i 9 d'agost, veïns i visitants han pogut pujar aquesta embarcació tradicional i descobrir des de l'aigua una part de la història marinera de Calafell. La Francisca és una embarcació tradicional de pesca, recuperada i restaurada per preservar la memòria dels antics pescadors i mantenir viu el patrimoni marítim del municipi. Escoltem ara el president de l'associació, el Josep Sierra.
3: Bueno, nosaltres a les Havaneres participem també perquè deixem 2 barques de les petites amarrades a la sorra, que estan al costat del bot salvavides, i bueno, aprofitant les mateixes dates, a través de l'Ajuntament el que fem són batejos de mar de gent que no hagi pujat mai amb un vaixell de vela clàssica, en aquest cas de vela llatina. Bueno, són breus perquè lògicament hi ha molta demanda i tinc els patrons que tinc, que lògicament se'ls ha d'agrair enormement l'esforç que fan per l'associació i per donar a conèixer aquesta embarcació emblemàtica del poble de Calafell. Doncs mira, a la Francisca hi caben 12 persones i actualment anem 4 tripulants i 8 invitats i doncs hi ha 1, 2, 3, són 9 torns i estan, crec que tots plens, o sigui 9 per 8, doncs seran 70 persones. Home, està molt bé perquè lògicament se fa el passeig i ens permet bueno, fer una cosa que feia molts anys era molt normal, que era ficar barques a la sorra i que ara no se'n veu al nostre poble, i bueno, doncs ens permet això, ficar precisament 2 de les nostres barques i una amb el bot salvavides allí damunt de la sorra i donant fe de que bueno, el poble de Calafell era un poble mariner.
2: L'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, més enllà dels bateigs de mar, continua treballant per recuperar i difondre la cultura marinera de Calafell. Ens explica els projectes actuals de l'entitat el Josep Sierra, el seu president.
3: Bueno, tenim en projecte el Magí, que ja està acabat, actualment està ja junt amb les altres barques, és un llaüt que li han ficat vela llatina, és un llaüt de rems que se li ha ficat vela llatina, perquè la idea és portar-lo als esdeveniments que es fan de llaguts, i el primer que anirem serà a la trobada de l'Ebre el 23 d'agost. I després estem fent el projecte de la Manuela, que és una rèplica d'una barca que estava a Sant Salvador, de la família dels Parranda, i que estem intentant conservar la vella, la que estava a la platja, que s'estava fent malbé, que no es podrà recuperar, però almenys esperem que no es faci més malbé de lo que ja estava, i estem fent una rèplica, com Déu mane, gràcies a la participació d'un mestre d'aixa, el Carlo, que ens ajuda a més o menys a tirar endavant aquest projecte.
2: I aquest dimecres 12 d'agost l'entitat també tindrà un paper especial amb motiu de l'eclipsi solar total. El mar i la tradició marinera es convertiran també en un escenari privilegiat per viure aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica també el Josep Sierra.
3: Conjuntament amb l'Ajuntament, nosaltres ja teníem previst fer alguna cosa, no? Lògicament, la millor manera de poder veure un eclipsi, en aquest cas que, bueno, és tan tard i el sol està tan baix, doncs semblava bastant lògic agafar les barques i anar a 3 o 4 milles de la costa per poder veure l'eclipse amb la seva totalitat. El que passa és que l'Ajuntament també va fer una iniciativa similar i lògicament ens hi hem apuntat perquè l'Ajuntament ens ho va demanar, i farem una sortida conjunta amb altres embarcacions per poder veure l'eclipse.
2: Entre els passatgers de la Francisca hi ha hagut també persones que han arribat d'altres municipis, atretes per la possibilitat de conèixer Calafell des del mar. És el cas de la Marga Caparrós, que venia de Vilanova i la Geltrú i que ha volgut viure en primera persona aquesta experiència.
4: Bé, perquè ens agrada molt la mar, ens agrada molt navegar els vaixells i hem vist l'oportunitat i, bueno, a més el vaixell era antic, no havíem provat mai un vaixell així i ens feia gràcia, la veritat.
2: I quan el sol començava a baixar, la tradició marinera es traslladava de l'aigua a l'escenari. Divendres i dissabte, el passeig marítim ha estat l'epicentre de la cantada d'havaneres i cant de taverna de la Costa Daurada, amb una gran afluència de públic. Durant les dues nits s'han pujat a l'escenari formacions com les Anxovetes, Porpó, Balandra, Arjau, Els Cremats i Son de l'Havana, que han posat música i veu a una tradició estretament vinculada al litoral català. I com mana la tradició, tampoc hi ha faltat el ron cremat. L'associació Bot Salvavides de Calafell ha repartit els tradicionals mocadors blancs i ha posat a disposició del públic els tiquets per poder tastar aquesta beguda tan vinculada a les nits d'havaneres. Escoltem ara el Josep Tena, el president de l'entitat del Bot Salvavides de Calafell.
5: Bé, aquest any, bueno, ja fa molts anys que el Bot Salvavides de Calafell s'encarrega de fer el ron cremat, i aquest any, doncs, una vegada més farem el ron i a la vegada farem la venda de tiquets i tenim la nostra paradeta de merchandising habitual que posem sempre totes les sortides els diumenges quan fem la sortida de cada cap de setmana, i aquest any, doncs, per tota la gent que ve a comprar el tiquet del ron cremat, doncs també oferim tots els productes que tenim del Bot Salvavides de Calafell.
2: I com l'associació Patí Català i Vela Llatina, el Bot Salvavides també formarà part de la programació especial de l'eclipsi solar total del 12 d'agost.
5: El dia 12, el dia de l'eclipsi, tenim previst formar part d'una flotilla que, diguéssim, ha organitzat l'Ajuntament, i sortirem des del Port de Segur amb diferents embarcacions d'aquí del municipi i anirem a unes 3 milles de distància a veure l'eclipsi. I el que farem és també aprofitar per fer la nostra exhibició i tombarem amb un eclipsi, cosa que evidentment no s'ha fet mai a la història del Bot, i probablement, no ho sé, si jo no crec que ho torni a veure. Vale? Serà una cosa única de tombar de nit i a 3 milles de la costa i amb un eclipsi.
2: Però si hi ha una imatge que resumeix aquest cap de setmana és la d'una platja plena de gom a gom. Hi havia persones que fins i tot van arribar a primera hora de la tarda per assegurar-se un lloc privilegiat davant de l'escenari i no perdre's ni un detall de la cantada. Algunes van ocupar la primera fila des de les 7 de la tarda. És el cas de la Laura Tomàs Serra.
6: Mira, doncs jo les havaneres les conec i anava quan era petita amb la meva família. Les havia conegut a Calella de Palafrugell, després Blanes, i mira, ara he vingut aquí a Calafell a gaudir-ne. És una música que és molt emocional i molt d'aquí, i m'agrada sentir-les. És molt, no sé, és de molt sentiment.
2: La Milagros Orri venia expressament de Lleida per poder gaudir de les havaneres a Calafell. A més, també va visitar diversos indrets del nostre patrimoni històric.
7: Venim des de Lleida i hem vingut a passar una setmaneta aquí a Calafell, i ja us vam enterar que es feien aquestes havaneres, i ens encanten. Som de terra endins i, clar, les habaneres vistes i disfrutades des de la platja tenen un altre sentiment. I per això hem vingut a gaudir-les, en aquests barcos que hi ha aquí, tot il·luminat. Molt bonic, eh? Ja tenim moltes ganes de començar-les a veure. M'ha encantat. Avui dia hem anat a visitar el poblat ibèric que teniu, hem anat al castell, vam anar a visitar això d'aquí de la casa del, com se diu, del Barral, que també ens va encantar. Vull dir, hem fet una mica de ruta turística i ho hem disfrutat molt.
2: Música, mar, patrimoni i tradició han tornat a anar de la mà a Calafell. Un cap de setmana que demostra que les habaneres, les embarcacions tradicionals, el ron cremat i els mocadors blancs no són només records del passat, sinó elements d'una cultura marinera que continua ben viva. I és precisament aquesta transmissió de la tradició, de generació en generació, la que permet que el vincle de Calafell amb el mar continuï formant part del present i també del futur.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Queden dos dies pel gran esdeveniment astronòmic del segle. Repassarem com es prepara Calafell per viure l'eclipsi solar d'aquest dimecres, un fenomen excepcional que ha motivat l'organització d'un ampli programa d'activitats divulgatives i experiències pensades tant per a la ciutadania com per als visitants. Són declaracions de la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.

0: 19 minuts, amb una durada de 34 segons, i finalitzarà a les 8 i 56 minuts del vespre. El sol es trobarà molt baix sobre l'horitzó, amb una inclinació de només 3,2 graus en direcció oest, fet que farà que la visibilitat depengui del punt concret des d'on s'observi. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha habilitat el portal eclipsicatalunya.cat, on es pot consultar tota la informació relacionada amb el fenomen, així com un mapa interactiu que permet conèixer quins són els millors punts d'observació. Per escalfar motors abans del gran dia, l'Ajuntament ha organitzat el cicle de xerrades divulgatives dels dies 7 i 8 d'agost al Centre Cívic Cinema Iris. Les sessions, conduïdes per Xavier Martínez, de l'empresa Sea Starlight, combinaran explicacions sobre l'astronomia i navegació amb la projecció d'una pel·lícula en realitat virtual. Les xerrades es faran en 4 passis diaris, de les 10 del matí a les 12 del migdia, de les 4 de la tarda a les 6 de la tarda. En acabar, els assistents podran gaudir d'una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual d'uns 5 minuts de durada. Cada sessió tindrà un aforament de màxim 24 persones i serà necessari inscriure-s'hi prèviament a través del correu electrònic de l'Ajuntament. El plat fort, però, arribarà el mateix 12 d'agost. A partir de 6:15 de la tarda es podrà seguir des de Calafell la retransmissió especial de TV3 dedicada a l'eclipsi. Paral·lelament, el municipi oferirà diverses propostes perquè aquells que ho desitgin puguin completar el fenomen des del mar, un dels entorns amb més possibilitats de gaudir-ne sense obstacles visuals. Així ens ho explicava als estudis de Calafell Ràdio la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
1: Poder sortir en aquest mitjà en diferents hores, perquè ens aniran punxant la càmera amb Calafell doncs en diferents hores, també vulguis que no, si hem de calcular econòmicament, seria un cost elevat de pagar Exacte. Aquesta publicitat, i en canvi ens ve totalment de franc gràcies a aquesta activitat. Per això dic que tot Catalunya estarà veient Calafell.
0: Amb la col·laboració del Bot Salvavides, Lleguts de Calafell i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, s'ha organitzat una sortida especial en embarcacions tradicionals. Tant l'Ajuntament de Calafell com el Consell Comarcal del Baix Penedès distribuiran ulleres homologades per observar l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
2: Els successos.
0: La zona d'oci nocturn del carrer Monturiol de Calafell Platja va ser objecte d'una inspecció la matinada de dissabte. Es va produir en un dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra, la policia local i l'ARRO. L'operatiu es va iniciar a les 2:10 de la matinada i es va saldar amb diverses denúncies. En concret, es van aixecar una per drogues, una altra per tinença d'arma blanca i 3 per la presència de menors a l'interior dels establiments. A més, la Guàrdia Civil també va formular una denúncia relacionada amb la llei de tabac. El dispositiu forma part dels controls policials que es duen a terme a la zona d'oci nocturn pel municipi.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: La C32 Sud millora 70.000 metres quadrats de paviment per reforçar la seguretat. Aquesta carretera entre Castelldefels, Sitges i el Vendrell està duent a terme una nova campanya de conservació del paviment amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort de la circulació. Els treballs consisteixen en l'aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica de manteniment preventiu que permet millorar l'adherència del ferm i allargar-ne la vida útil. A més, aquesta actuació requereix menys materials que altres sistemes de rehabilitació, fet que contribueix a reduir la petjada de carboni. Les intervencions es fan principalment en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit. En total es milloraran 70.000 metres quadrats de paviment i s'hi estendran unes 260 tones d'aglomerat asfàltic. La campanya inclou noves actuacions durant 5 nits en diferents punts de l'autopista i fins al mes de setembre. Durant aquests treballs s'aplicaran les corresponents mesures de senyalització i de seguretat. L'actuació és executada per AUCAT, concessionària de la C32 Sud, en coordinació amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Segons la consellera Sílvia Paneque, aquests treballs formen part de l'objectiu de mantenir la xarxa viària en un estat òptim, reforçant la seguretat i avançant cap a una mobilitat més sostenible. La C32 Sud, també coneguda com l'autopista Pau Casals, és una de les principals vies de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa sud de Catalunya i registra diàriament el pas de milers de vehicles.

0: Espanya activa l'exèrcit per reforçar la frontera amb el Marroc, mentre Itàlia i Dinamarca eleven la pressió en la lluita antiimmigració. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: El Ministeri de Defensa ha revocat tots els permisos dels militars desplegats a Ceuta perquè estiguin disponibles els pròxims dies davant el risc d'una nova entrada massiva a la ciutat autònoma, Marta Prat.
2: I mentrestant, el govern espanyol ja ha registrat 1.400 menors no acompanyats a Ceuta, una xifra que pot créixer els pròxims dies.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, perquè encara hi ha molts menors que fan cua a les dependències policials per identificar-se. El president de Ceuta demana auxili, calcula que entre menors i majors d'edat hi ha encara més de 10.000 migrants als carrers de Ceuta, mentre el govern espanyol ara agilitza l'atenció als nens i adolescents i prioritza retornar-los cap al Marroc amb les seves famílies. Ho han acordat avui Vives i el ministre Ángel Víctor Torres, que s'han reunit aquest matí.
4: És insoportable. Es insostenible.
5: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas.
2: I en la vessant política, el Partit Popular confirma que assistirà a la reunió amb el govern espanyol per gestió del repartiment, en contra de l'opinió d'alguns dels seus governs autonòmics. Mentrestant, a la Unió Europea, Itàlia i Dinamarca sumen esforços i demanen mà dura contra la immigració il·legal.
0: I si parlem de la calor d'aquest estiu, ja us avancem que no és només una sensació. El juny i el juliol han estat els més calorosos i secs a l'Europa Occidental des que es tenen registres.
2: Ho constata el darrer informe Copernicus, que alerta dels riscos de la combinació de les temperatures altes i la falta de precipitacions. Carlo Buontempo, de Copernicus, també destaca la situació als oceans.
6: A nivell global és una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: I ja fa dies que escalfem motors, però a només dos dies per l'eclipsi ens farem ressò dels consells de seguretat dels oftalmòlegs per aquells que el vulguin veure i passarem per Tarragona i Lleida, els punts de Catalunya on es podrà observar en la seva totalitat.
2: Per exemple, si es vol veure el fenomen des del mar, és important informar-se abans perquè Salvament Marítim prepara un operatiu especial i recorda que hi ha embarcacions que no podran navegar. I a Lleida es tancaran els accessos del pic del Montmaneu per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi que continua sent molt alt.
0: I un dia més, hem de parlar de la guerra a Ucraïna. Les últimes hores, els drons ucraïnesos han provocat almenys 13 víctimes mortals i una quarantena de ferits en un atac a 1.200 quilòmetres del front. És l'atac més mortífer contra el territori rus dels últims dos anys. Moscou, Cristina Solías.
7: L'objectiu de l'atac era un dels complexos petroquímics més grans d'Europa i s'emmarca en l'escalada de bombardejos aeris dels dos bàndols contra ciutats. En el cas de Rússia, això provoca cada vegada més víctimes civils a les regions. El Kremlin ha concentrat bona part de les defenses a Moscou i ha desprotegit així l'interior del país.
0: I atenció, aquests dies, si sou dels que feu teletreball, si marxeu de vacances i penseu traslladar la feina a la segona residència, per exemple, us podríeu afrontar una possible sanció. La llei estipula que el lloc de treball ha de coincidir amb el que s'ha comunicat a l'empresa.
2: I l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici per Espot obrirà parcialment demà, mentre continuen les tasques per netejar l'esllavissada d'ahir al pàrquing de Prat de Pierro.
0: Es pot, Pau Rovira.
8: Sí, els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Demà s'obrirà el sector del pàrquing, que ja és practicable, tot i que la recuperació total de l'aparcament s'allargarà diverses setmanes, com a mínim dues, i ja s'estan prenent mesures de seguretat per si les tempestes previstes originen nous despreniments.
0: I a la cultura repassarem les estrenes televisives i de les plataformes de la setmana i parlarem del festival Jordi Savall, que arrenca avui.
2: Sí, un festival que arriba a la sisena edició marcat per l'eclipsi. Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
9: Bon dia.
0: Arribaran els esports amb un Barça que espera resoldre aquesta setmana que comença dos expedients.
9: És així, els expedients de Ferran Torres, que ell ja té acord amb el PSG, ara toca que el Barça i el PSG es posin d'acord, i l'expedient de Rodri amb el City en aquest cas, un cop ja doncs, el Barça va presentar i el City va rebutjar la primera oferta.
0: Això serà el temps dels esports i ara la doble T. La primera té el trànsit amb la Mariluz García. Bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs hem tingut un matí amb complicacions a diferents punts arreu de Catalunya. L'AP7 a la Roca del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona per un accident, també congestionada de la Granada del Penedès a Santa Margarida i els Monjos, direcció Tarragona. Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera, direcció França. La C63 a Lloret de Mar. Nacional 260 a Llançà, en sentit nord. Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida. C14 a Llena 260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall a l'Alt Urgell. I l'N145 a la frontera amb Andorra en sentit nord.
0: I l'altre té el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Néstor Gómez, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Com ho tenim, això?
12: Doncs ara per ara, amb capçalada per les precipitacions febles que han anat caient a l'oest del país de matinada, matí i fins i tot a hores d'ara, ara descarregant una miqueta cap al Berguedà, també cap a la Cerdanya, precipitacions minces, les més destacades, 4 litres a Pinós, però se n'esperen de cara a aquesta tarda intenses cap al massís dels Ports i també cap al Pirineu de Lleida, sectors des de la Vall d'Aran fins també l'Alta Ribagorça, sector dels Pallars o Alt Urgell, sota avís de pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la façana costanera, el cel es mostrarà molt més variable amb calor intensa. Ara mateix, al voltant dels 37 graus a Girona, 37 al Montmell. I una dada destacada, no només la temperatura del mar és càlida, sinó que té repercussió sobre les nits a la façana costanera. En el cas del Raval, portem ja 41 nits de nit tòrrida. Un fet excepcional perquè l'anterior vegada que havíem tenit tantes era el 2022 amb 39. I cal dir que fins al 2021 pràcticament eren poquetes, al voltant d'unes 8 o 10, i el darrer any sense nit torri de Barcelona cal remuntar-se al 2014.
0: Déu-n'hi-do, Néstor. Demà, per cert, parlarem ja de la previsió per l'eclipsi. De moment avui encara és d'hora.
12: És d'hora. Podríem parlar una miqueta, però en tot cas demà sí que ja tindrem molt més detalls de com es presentarà, sobretot ja no per si plou o no plou, sinó si n'hi ha o no n'hi ha nuvolositat, que és el que en definitiva és el més important.
0: Doncs demà ho repassem. Gràcies, bon dia.
12: Gràcies, bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Són les 2:07. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Fa dies que la policia repassa les crides a les xarxes i avui el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi és lluny de resoldre's. Ja hi ha més de 1.400 menors d'edat registrats a Ceuta i ara el govern espanyol prioritza que tornin amb les seves famílies als seus països. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. El Ministeri de Defensa ha suspès tots els permisos i a partir de dijous tots els soldats destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant l'amenaça d'una nova entrada massiva. Mentrestant, la situació a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, amb prop de 10.000 migrants encara pels carrers, com acaba de denunciar el seu president, Juan Jesús Vivas.
4: És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
3: I la que més preocupa és justament la situació dels menors, 1.400 identificats fins a dia d'avui, d'altres joves i adolescents que fan cua per identificar-se i alguns que malviuen acampats a la platja davant l'evident desbordament per l'arribada de tots aquests nois i noies. El govern espanyol diu ara que la prioritat és retornar-los amb les seves famílies al seu país d'origen. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
13: Però sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
3: Però aquest procés que diu el ministre no és fàcil, s'ha de localitzar la família i han d'acceptar que el seu fill retorni. El govern espanyol i les comunitats autònomes faran aquest dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin retornar amb la seva família i el Partit Popular, a diferència de Vox, diu que sí, que anirà a la trobada. Elías Bendodo, portaveu dels Populars.
14: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
3: I el PP, que es desmarca de Vox, ja que els consellers de l'extrema dreta, de l'Extremadura, a l'Aragó i a Castella-Lleó, ja han dit que plantaran la ministra i que no aniran a la trobada d'aquest dijous.
0: Gràcies, Paula. Mentrestant, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després de la crisi a Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix pressió perquè s'apliqui més mà dura, Jordi Baró.
15: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són d'una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dones primeres ministres a la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració, amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions, i on vinculen la migració irregular a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
16: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
15: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost. Davant la negativa a aixecar-los, el govern espanyol ha imposat la mateixa mesura per a qui arribi d'Itàlia, una mesura que el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha qualificat avui de desproporcionada.
0: Doncs ens centrem ara en aquesta qüestió, la crisi fronterera entre Itàlia i Espanya, que està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'espai Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, quan se li va preguntar per la decisió d'Itàlia.
17: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
0: Aquest sí que és el primer cop, però, que un estat que no comparteix frontera amb Espanya reimplanta controls per als seus ciutadans. Cèlia Sarnadas, bon dia.
18: Bon dia.
0: Quines excepcions contempla Schengen?
18: Doncs mira, la raó de Schengen, de ser de Schengen, hem de recordar que és la llibertat de circulació, en primer terme, en un espai de 450 milions de persones i 29 estats. És a dir, Schengen va més enllà de la Unió Europea, perquè hi ha països com Suïssa, Noruega o Islàndia que formen part de Schengen, però no de la Unió Europea. El tractat, en tot cas, sí que permet reimplantar controls, però sempre ha de ser l'últim recurs, diu la Comissió Europea, justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
0: I quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
18: Sobretot, com deia el comissari, són amenaces a la seguretat. Per exemple, es pot reintroduir controls en grans esdeveniments esportius o si primeres internacionals. De fet, és el que va fer França recentment, incloent-hi els ciutadans d'Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Vienne. Avui, però, el principal motiu que esgrimeixen els països que ho fan és la migració irregular.
0: Fem un cop d'ull a quins són els altres estats membres de Schengen que tenen actualment en vigor controls fronterers.
18: Doncs mira, des del 2015, que recordem, van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència amb el cas d'Itàlia és que sempre es fa amb estats amb qui tu comparteixes frontera. Per tant, actualment aquests països són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
0: Dues i 13 minuts, Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, Toni Fortesa.
19: La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Un fet que ha comportat que els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, portin molt menys cabal del que és habitual. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos que comporta aquesta combinació d'altes temperatures i sequera.
20: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
19: I la situació també és preocupant al mar, on la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat a més de 20 graus al juliol, el valor més alt registrat mai aquest mes.
20: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
19: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani Occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir força aiguats a la tardor. Quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua encara evaporant-se, i aquesta situació podrà augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions.
0: Doncs al País Valencià els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a Tírig, a l'Alt Maestrat, que ja ha arrasat més de 800 hectàrees i ha obligat a evacuar tot el municipi de Catí, d'uns 700 habitants, Laura Cugat.
1: Segons l'última actualització dels serveis d'emergències, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques aquesta matinada, però estan molt pendents de les tempestes i les fortes ratxes de vent de la tarda que poden complicar la situació.
0: I en un altre punt de la península, l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir.
1: Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent el foc en una jornada extremadament complexa pels canvis de vent. El foc, ara mateix es troba fora de la capacitat d'extinció, ha obligat a desallotjar més de 400 persones i a tallar 5 carreteres. I a Castella i Lleó hi ha 5 focus actius i preocupen sobretot els dos de Segòvia que han obligat a evacuar dues poblacions.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar molt les consultes a les clíniques veterinàries. Ens hem fixat moltes vegades en com ens afecta als humans la calor, doncs ens fixem ara en els animals, perquè la calor extrema també afecta als animals de companyia i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents al seu comportament. Quines són les principals consultes que reben a les clíniques, Toni?
19: Doncs una de les més habituals aquests dies és si és preocupant o no que el gos o el gat begui tanta aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, assegura que és un senyal que l'animal pateix calor.
21: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
19: I també és important no forçar el gos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal pugui decidir.
21: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de respallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
19: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos amb el nas xato són els que pateixen més la calor. D'altra banda, també hem d'evitar deixar les gàbies amb ocells a l'exterior a prop de les finestres perquè els vidres deixen passar la calor i això afecta directament l'animal.
0: Dos minuts i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda, el Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci de zero, Mireia Sala.
22: Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i preparen un pla de renovables alternatiu que, segons diuen ells, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Terés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
23: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
22: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp és la directora de l'Institut Català de l'Energia.
24: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
22: El Departament de Territori afirma que un cop s'hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
0: Dos Dos dies abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar-lo amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. A Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Lleida, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total, que no es repetirà a Catalunya fins l'any 2180. Mònica Mas, bon dia.
2: Bon dia.
0: Quin és el moment més crític per a la salut dels ulls?
2: Doncs, sobretot en el moment de l'eclipsi total, com deies, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
2: Per tant, només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol íntegrament tapat per la lluna es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Ter Sud de Lleida. A la resta de Catalunya no serà total i, per tant, s'haurà de mirar sempre amb ulleres.
0: Consells de seguretat, però el Departament de Salut ha reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent.
2: Sí, hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida, tal com ha detallat al matí de Catalunya Ràdio Ferran Roche, que és director dels Serveis Territorials de Salut de les Terres de l'Ebre.
6: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14 també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
2: A recomanar comprar ulleres homologades en òptiques i establiments especialitzats, museus, centres científics o astronòmics i evitar les que es venen en línia.
0: Gràcies, Mònica. I Salvament Marítim, atenció, si sou dels que teniu pensat anar a veure aquest eclipsi, prepara un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant aquest fenomen. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Salvament Marítim preveu una presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar. El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a 3Cat Info que estaran operatives totes les embarcacions i l'helicòpter en base a Reus.
8: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, concentraciones probables, concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
7: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petits aparells com els caiacs, taules de surf o els patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. El Llegué ha explicat que els cossos de seguretat han estat fent pedagogia per evitar que aquest tipus d'embarcacions surtin a la mar. Per garantir que els efectius de salvament marítim estiguin operatius en cas d'emergència, tots estaran de forma presencial a les seves seus. D'aquesta manera evitaran un possible col·lapse del trànsit.
0: Quan arrencàvem, us ho dèiem, passaríem per Tarragona, ja ho hem fet. Ara ens centrem en Lleida, l'altre punt on es podrà observar l'eclipsi. El Montmaneu, el cim més alt del Segrià, quedarà tancat perquè ningú hi pugi a veure el fenomen. Ho han decidit aquest matí els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es desbloquegin els camins que hi arriben. La zona es va cremar l'any 2003. Lleida, Noelia Casella, és una prohibició que afecta tant vehicles com persones.
18: Sí, que començarà ja demà al migdia. No es podrà pujar ni a la zona del pic de Montmaneu ni tampoc als plans de Montmaneu situats entre 400 i 500 metres d'altitud. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
25: En el 2003 hi va haver incendi en aquesta zona, que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar al pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
18: A més, Soler llança un missatge directe perquè fa setmanes que van omplir les activitats organitzades.
25: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
18: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que a la ciutat de Lleida.
0: I ens quedem a Lleida perquè l'ocupació s'ha disparat a aquestes comarques, sobretot a les Garrigues i al Segrià, perquè és on es podrà veure l'eclipsi completament. Això en una zona i una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes, Júlia Albacar.
4: A Ponent, l'eclipsi total només es podrà veure a Lleida Ciutat i al sud del Segrià i a la comarca de les Garrigues. Això ha fet disparar les reserves en esta zona, una situació inèdita perquè l'estiu acostuma a ser un moment de baixa ocupació. Pilar Bosch és la regidora de promoció de la ciutat de Lleida.
9: Els hotels de la ciutat de Lleida estan plens en una època de l'any que, doncs, com bé sabeu, els hotels no arriben al 20% d'ocupació en un 11-12 d'agost habitual.
4: Segons la Paeria, es calcula que l'eclipsi tindrà un impacte econòmic de 300.000 euros al sector hoteler de la ciutat. Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria són del país, però també s'han detectat reserves de grups de caçadors d'eclipsis. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
10: Per eclipsis solars n'hi ha cada any, però això genera que n'hi hagi tot un col·lectiu de persones que van a caçar l'eclipsi, que van a seguir l'eclipsi. Aquests són els que han reservat amb molta antelació.
4: Que remarca que aquest fenomen és una oportunitat per donar a conèixer el territori. Al voltant de l'eclipsi, tant ajuntaments com empreses del sector han programat diferents activitats lúdiques i gastronòmiques.
0: I saltem ara a les comarques de Girona, perquè també es preparen per aquest eclipsi de dimecres, tot i que allà només es veurà parcialment, per sobre del 98%. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà entre l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa, a Girona, Fèlix Martín.
11: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit, ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
12: Ja fa més d'un mes que ja les tenim, les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
11: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'alberg.
0: Són les 2:26, fins aquí la informació relacionada amb l'eclipsi. Fem una pausa i de seguida ens mirem al món.
13: Catalunya migdia.
26: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
13: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
13: Catalunya migdia.
0: Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Transtran i han matat almenys 13 persones, entre ells un menor, i n'han ferit una setantena en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En un altre episodi, en les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès ha disparat drons en instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, clau pel negoci del petroli i el gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar la capital. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
28: Bon dia. L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades, ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels dos bàndols contra ciutats que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
29: Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
28: Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar defensar Ucraïna contra Moscou, va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
0: I no deixem de parlar de Rússia, perquè Síria ha arribat a un acord amb Moscou sobre el futur de les bases militars russes al país, després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir la presència a Síria, malgrat la caiguda del règim de l'Assad, que era un aliat del Kremlin, Jordi.
29: Rússia té dues bases a Síria, una de naval i una d'aèria. Són clau per Moscou per la projecció militar al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. Amb l'acord tancat després de 18 mesos de converses, l'exèrcit rus no s'haurà de retirar, però sí que haurà de reconfigurar la seva presència. L'estat sirià assumirà la gestió de l'aeroport i part del port. Pel que fa a les estructures militars, es convertiran en centres conjunts d'entrenament de soldats russos i sirians. Rússia tenia a Síria un aliat fonamental, Bashar al-Assad, i amb el canvi de règim a finals de 2024 de negociar un acord per mantenir part de les seves bases militars. Durant les converses, Síria va plantejar com a part de les demandes que Rússia entregués a l'Assad, fugit al país, però el Kremlin ho va rebutjar.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El tifó Dolphin ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha provocat l'evacuació de més d'un milió i mig de persones i la cancel·lació de gairebé un miler de vols. Es tracta del cicló tropical més potent d'aquest any al país, Laura.
1: Un tifó que ha provocat pluges torrencials i vents de fins a 151 km per hora en tocar terra aquest diumenge al vespre a Zhejiang, la província al sud i a l'oest de Xangai. Posteriorment s'ha afeblit en forma de tempesta tropical. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys que han provocat múltiples afectacions per a residents i turistes.
3: Ja fa 10 anys que visc a Xangai i és la primera vegada que veig que un tifó ens porta tantes molèsties. Hi ha hagut tanta acumulació d'aigua i és la primera vegada que em trobo en una situació així.
0: Alerta si feu teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància assignat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Per tant, treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes, Gemma Sagrera.
14: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
15: Nosaltres el que demanem és que sigui, d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
14: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva.
0: I a Catalunya ja hi ha 144 municipis que tenen pressupostos participatius, de manera que destinen part de la inversió del consistori al que decideixen els seus veïns. En 10 anys, els ajuntaments que opten per aquesta fórmula han crescut un 35%, segons dades de la Fundació Carles Pi, Sunyer i Pilar García.
16: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
17: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
19: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
16: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
0: Els Mossos d'Esquadra detecten un repunt del tràfic d'animals per l'autopista P7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. Girona, Laia Claret.
20: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
21: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats
2: i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
20: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
0: I a les comarques de Lleida comença la collita de la varietat més estesa, la Conference, que també és la més sensible a la calor perquè és originària del nord d'Europa. Això es tradueix en menys producció i fruits més petits. Ara bé, les vendes arrenquen amb bons preus per als pagesos. Lleida, Estela Bosoms.
5: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus sumades a la falta de pluges han tingut un fort impacte en la collita de Pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupa fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
6: A part, ja estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran, i ja veurem de cara a la segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
5: El responsable de fruita dolça de Jarca, Sergi Baluer, alerta fins i tot que el cultiu de la Pera Conference perilla.
7: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs nos haurem de començar a adaptar o haurem de fer un altre tipus de peres.
5: Les finques que en tenen han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor.
0: I el pàrquing del Prat de Peiró a l'accés del Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot obrirà parcialment demà dimarts al matí després de l'esllavissada per terra i pedres provocada pel temporal de dissabte. Espot, Pau Rovira.
8: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
18: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys, i sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim dues setmanes segur.
8: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar a qui es pot els vehicles aparcats durant la nit.
13: Catalunya migdia.
22: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
23: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
20: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
24: Sí. És una central ja de nova generació.
22: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
25: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
13: Catalunya migdia.
0: Tret de sortida d'una nova edició, la sisena del Festival Jordi Savall, aquest any marcat per l'eclipsi solar de dimecres, Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Valèria Obereda.
30: El concert inaugural, El Cano, la primera volta al món, va a càrrec del grup de música antiga Euskal Barroc Ensemble i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Buixaderas, però l'eclipsi serà aquest any el gran protagonista del festival, amb una visió molt particular, com explica Jordi Savall.
31: L'idea principal és parlar del que hi ha més enllà
1: dels eclipses, perquè l'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I la idea del festival és donar llum aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
30: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal.
1: Un homenatge a les dones d'aquests països que tots sabem que estan anul·lades, que no tenen veu, que no tenen possibilitat d'estudiar i d'envolupar-se. I això és donar llum a un eclipse moral i polític que impedeix a aquestes dones de ser el que haurien de ser.
30: Les entrades estan exaurides per a una de les propostes més originals de la temporada, un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa a l'hora exacta de l'eclipsi.
0: I el Festival Riu Avall, que arriba a la cinquena edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
4: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre. I ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
3: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
0: I ara les estrenes de la setmana amb la Clàudia Roses.
9: Dos setmanes en agosto arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, sempre exemplar als ulls dels altres, accepta unes vacances a Grècia per retrobar-se amb ella mateixa. Però aquest descans es converteix en un retrat fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Hi actuen Jessica Rein i Damian Moloney. Netflix estrena Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, just abans que la diva faci 80 anys. Repassa 5 dècades de carrera amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Sicalini i Celia Ruth. Més estrenes, Rachel presenta la quarta temporada dimecres a Prime Video.
10: When I look out at all of you, all I can think about is the talent that has come through here.
9: Pel que fa a les pel·lícules, Camp Rock 3 arriba divendres a Disney Plus. Els Jonas Brothers sense Demi Lovato busquen la nova gran estrella del campament més famós. El mateix dia Netflix estrena No se desea buena suerte, amb Sunny Sandler com una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical de l'institut mentre la mare recau en un càncer.
0: I anem ràpid als esports, queden 19 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: 10 d'agost, ja sí. Ho podem dir, eh? Aquesta setmana comença la Lliga Primera i a Segona.
11: És d'hora, sembla d'hora, però no. I a més, tot i que la Lliga comença aquesta setmana, molts equips encara tenen la feina per fer. El Barça va jugar dissabte un triangular a Udine i el Barça, que hem de dir que no comença la Lliga aquest cap de setmana, encara té dos expedients calents i que són, a més, molt importants. Continua preparant l'inici de la temporada, encara sense bona part de la plantilla, tot i que, per exemple, Joan Fito, com estem? Bona tarda.
12: Què tal, Macià? Bona tarda.
11: A poc van tornant els futbolistes. Qui no va viatjar a Itàlia va ser Marc Casado, tampoc va viatjar a Rooney Bartagi. Atenció, perquè avui l'extrem suec no ha pogut acabar l'entrenament.
12: A veure, ho explica

0: al genoll.
1: Bé, seguirem aquest expedient de Bardaggi, que sembla doncs important, perquè es podria perdre bona part de la temporada. I a hores d'ara, Deco té dues carpetes obertes que són molt importants, perquè el Barça està treballant, no?, amb dos casos, un que entra i l'altre que surt.
0: Sí, diversos noms sobre la taula. El primer, el que s'ha de resoldre més ràpid, és el de Ronald Araujo. S'hauria de fer oficial les pròximes hores la seva sessió al Liverpool. Està tot acordat. Araujo, que assumirà el Liverpool el 100% de la seva fitxa, la pagarà tota, i es guarda una opció de compra no obligatòria a final d'aquesta sessió d'entre 50 i 60 milions d'euros. Els altres dos noms calents són els de Rodri i de Ferran Torres, tots dos encara de vacances, han de tornar aquesta setmana a la feina. En el cas de Rodri, el Barça vol intentar evitar que es reincorpori als entrenaments del Manchester City. Ahir, però, el seu entrenador la temporada vinent, Enzo Maresca, va dir que l'espera el dimecres.
2: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
0: Diu Maresca que l'espera dimecres, hauria de passar les proves mèdiques dimecres. Rodri es va operar de l'esquena fa unes setmanes, s'hauria de reincorporar a la dinàmica del City el divendres. L'altre nom és el de Ferran Torres. Acord total entre Ferran i el Barça. Falta ara que el Barça es posi d'acord amb el Paris Saint-Germain. El Paris encara no ha fet arribar una oferta per Ferran. Quan la faci arribar, el Barça valorarà aquesta oferta i, en principi, estan condemnats Barça i Paris Saint-Germain a posar-se d'acord, perquè recordem que Ferran acaba contracte la temporada vinent i, per tant, el gener podria negociar amb qualsevol club. Tots dos, Rodri i Ferran, doncs s'haurien de aclarir aquesta setmana en la qual entrem.
1: Molt bé, el que no sabem si s'aclarirà aquesta setmana o si s'aclarirà mai, és un jugador que avui ha tornat a la feina després del Mundial i que respon al nom que ja sabrà tothom, de Julián Álvarez.
0: Sí, perquè avui era el dia Julián, perquè tornava a la feina amb l'Atlètic de Madrid, s'havia de retrobar amb Diego Pablo Simeone. No serà així, perquè l'Atlètic de Madrid ha tornat avui de Seúl, on ha fet una mini gira de pretemporada. Julián ha passat avui les proves mèdiques aquest matí, però Simeone ha donat festa a la plantilla fins dimecres, per tant, no s'ha retrobat amb Simeone. A més, Simeone no estava a Madrid, no ha tornat amb l'expedició de l'Atlètic de Madrid de Seúl, per tant, no s'han pogut trobar Julián i Diego Pablo Simeone. Ho faran dimecres, quan l'Atlètic de Madrid torna als entrenaments. El Barça insisteix en Julián, espera un gest del davanter argentí, però, de moment, fins dimecres, doncs paciència amb Simeone, amb Julián i també amb l'Atlètic de Madrid.
1: Molt bé, això pel que fa al Barça masculí. El femení, males notícies, perquè hi ha una jugadora important que potser no té una lesió tan greu com la de, potser, de Bardaggi, però és una lesió de diverses setmanes.
0: Sí, s'ha lesionat Quica Nazaret, lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra, 4 setmanes de baixa. Com sempre, l'evolució et marcarà la disponibilitat i el retorn amb l'equip. El Barça acaba avui la seva estada en camp, l'equip torna avui, per cert, trobada en camp entre l'Andorra i aquest Barça femení, amb Gerard Piqué al capdavant. S'han trobat Piqué amb Pere Romeu també a Maitana. Dimecres, primer amistós de la pretemporada, a les 7 de la tarda, el Johan contra el Montpellier.
1: I l'Espanyol, doncs, que ja compta els dies que falten per debutar a la Lliga, perquè aquesta setmana torna el futbol de primera divisió i els blanquiblaus debuten a casa, Josep Gaia, diumenge contra el Llevant.
3: Sí, aquesta setmana arrenquen els entrenaments previs d'aquest primer partit i diumenge a les 7 de la tarda estrena la Lliga contra el Llevant a l'RCD Stadium. Pel que fa al mercat de fitxatges, l'Espanyol continua volent reforçar la plantilla. Segons apunten diferents mitjans italians, l'Espanyol està negociant amb l'Inter de Milà per incorporar el futbolista francès Isiaka Kamate. El traspàs rondarà els 3 milions d'euros i el conjunt italià es reservarà el 50% d'una futura venda. Kamate ha jugat aquesta temporada a l'Inter Sub-23, a la Sèrie C italiana, i és un jugador que pot fer tant d'interior com d'extrem. S'espera que aquesta setmana es faci oficial el fitxatge i així es converteixi en la cinquena incorporació de l'equip de Manolo González.
1: L'Espanyol masculí, que debutarà diumenge a la Lliga, el femení, que encara li queden més de 15 dies.
3: Exacte, l'Espanyol femení continua preparant la temporada 26-27. Dimecres, les blanquiblaves jugaran el tercer partit amistós de pretemporada. Serà contra l'Europa a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque. Dissabte jugaran el quart amistós, serà contra el Badalona, també a les 7 de la tarda.
1: Minuts i seran les 3 de la tarda. Al Madrid aquest matí s'han incorporat alguns dels jugadors internacionals que van jugar al Mundial, entre els quals Carles Vila, el francès Kylian Mbappé.
4: Els altres 3 jugadors que han començat aquest matí els entrenaments són Cucurella, Konaté i Tchouaméni. Encara faltarà

0: Un altre internacional per completar la plantilla, l'anglès Bellingham, que no s'incorporarà fins dimecres, tot esperant això sí que hi hagi altres novetats pel que fa als reforços abans del començament de la temporada. Els que han arribat avui han passat el pertinent test físic, la revisió mèdica, abans de posar-se a les ordres de José Mourinho. Tot això el mateix dia que una de les incorporacions mediàtiques de l'equip blanc, el portuguès Bernardo Silva, ha celebrat els seus 32 anys amb la resta dels seus nous companys. El Madrid encara ha de jugar dos amistosos més abans del començament de la Lliga. Dimecres, sense cap dels jugadors que avui ha arribat, ni tampoc Bellingham, s'enfrontaran al Deportivo de la Coruña el tradicional trofeu Teresa Herrera. Dissabte jugaran contra el Schalke 04 alemany. De moment, els blancs han disputat dos partits de pretemporada amb un empat a dos gols davant la Fiorentina i una victòria aquest cap de setmana per 1-2 contra el Ferencváros. Recordem que el Madrid ha ajornat el primer partit de Lliga i que debutarà la segona jornada a Cornellà contra l'Espanyol. De fet, la seva estrena al Bernabéu no arribarà fins al 22 d'agost davant la Real Societat.
1: Aquest cap de setmana han començat diverses lligues europees, per exemple, els Països Baixos. Hem estat pendents, Joan Fitó, del debut de Ter Stegen, que va guanyar la primera jornada amb l'Ajax.
2: Sí, va debutar més Ter Stegen amb victòria, porteria 0-0-2 amb el Zola. Debut perfecte per a Ter Stegen, que va ser elegit el millor jugador del partit, i també per Michel Sánchez, l'extècnic del Girona.
1: Un ex del Barça, que ha fet ja el primer entrenament amb el PSG.
2: Sí, Lucas Digne, que arriba al PSG procedent de l'Aston Villa, va ser presentat ahir com a nou jugador del club parisenc. El seu rol com a veterà serà el de suplir a Nuno Mendes quan el portuguès no estigui disponible. Digne té 33 anys i jugarà fins als 36 al París, si compleix, evidentment, el seu contracte. Podria debutar, a més, el dimecres a la Supercopa d'Europa, precisament contra l'Aston Villa, que és el seu ex-equip.
1: Molt bé, un autèntic golaç a la Lliga, bé, a Portugal, golaç de Pau Víctor, no?, amb l'Sporting de Braga.
2: Sí, al camp d'un equip cridat a evitar el descens, el Moreirense, que va empatar en el temps de descompte. Els portuguesos van fitxar fa 15 dies el jugador del Barça per 12 milions d'euros, més 3 en variables.
1: Ahir va ser el torneig històric passant calor, Joan.
2: Passant molta calor.
1: Passant molta calor i veient com l'Europa s'enduia el torneig de manera merescuda.
2: Sí, un bon partit de futbol. Quan s'havia disputat mitja hora el partit, ja guanyava per 3-0 l'Europa al Badalona. A segona part, els de Gràcia van aconseguir neutralitzar la reacció del Badalona, que es va arribar a posar 2-3, i el partit va acabar 2-5. És el segon torneig que els històrics que suma el Badalona, 40 edicions, segon torneig pel conjunt graciec.
1: Molt bé, l'Europa.
2: L'Europa, sí.
1: L'Europa, eh? Em sembla que has dit el Badalona.
2: Segon torneig de l'Europa.
1: De l'Europa.
2: Sí.
1: I atenció, perquè bé, atenció, ja fa dies que en parlem d'això, però sembla que hi ha cada vegada més federacions que responen a la FIFA. Eh?
2: Sí, sí, sí, la centroamericana, l'asiàtica, han respost a la FIFA en un comunicat fet públic avui. Demanen més transparència a l'organisme arran de l'intent fallit de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. També critiquen la falta de membres electes a la reunió que la Federació Internacional va fer la setmana passada al Marroc.
1: La setmana passada parlàvem de la pluja de medalles a l'europeu que es fa a París, de natació. Bé, avui ha començat la natació en línia, aquí segurament no hi haurà tantes medalles, i competeixen Carles Vila, però 8 catalans.
0: A la jornada d'aquest matí cal destacar la classificació d'Ainhoa Campabadal i Irene Círcules per la final d'aquesta tarda dels 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat al segon lloc de la seva sèrie eliminatòria. Ian Florencio ha estat cinquè a la sèrie dels 4x200 lliures masculins. El barceloní Nil Cadavall també ha quedat eliminat als 100 metres braça. Demà al matí, Luca Hoek disputarà les sèries eliminatòries dels 100 lliures. Els 4x100 estils mixta, demà hi participen Nil Cadavall, Ian Florencio i Naira Sobreviela. Demà mateix es disputen a la jornada de tarda les finals d'aquestes modalitats. Dels catalans, Ainhoa Campabadal ha progressat molt als 200 metres lliures amb opcions de disputar la final i fins i tot lluitar per alguna plaça de podi. També caldrà estar atents a Irene Círcules, que arriba en un gran estat de forma després de batre rècords nacionals en categories de formació durant el mes de juliol al trofeu Club Natació Sabadell. Competirà en les proves de 50 metres i 100 esquena amb l'objectiu de consolidar-se en l'èlit absoluta. Hi ha 12 nedadors més a l'equip espanyol en aquest europeu que neden en clubs catalans, alguns amb opcions de fer un bon paper a París. El que té més números per lluitar per les medalles és Hugo González, nedador mallorquí del Club Natació Terrassa. El triple campió d'Europa és candidat al podi als 100 metres, als 200 esquena i als 200 metres estils. A la categoria femenina, la mallorquina Estella Tonrat arriba amb el segon millor temps a l'europeu, als 200 metres esquena, només per darrere de la bielorussa Anastasia Skurdai. Hi ha un grapat de grans estrelles en aquest europeu de natació. La més valorada és el francès Léon Marchand. Nadarà a casa amb opcions de medalla a totes les proves que disputarà, als 200 metres, 400 estils, als 200 papallon i també als 400 lliures. També caldrà estar molt atents a la sueca Sara Sjöström, que per aquest campionat només disputa els 50 lliures i els 50 papallona, on és la clara favorita la medalla d'or. La neerlandesa Marit Stenbergen disputarà 5 proves. Té el rècord al món, recordem-ho, als 100 lliures. El britànic Adam Peaty vol recuperar el títol al 100 braça i els italians Tomás Econ i Nicolò Martinenghi són també els favorits a les proves de velocitat d'esquena i braça.
1: I de l'europeu de natació d'atletisme, perquè avui ha començat a Anglaterra, Birmingham, el campionat d'Europa, una de les cites més grans de la temporada en atletisme. Fins diumenge hi ha 1.600 atletes de pràcticament 50 països que competeixen per convertir-se en això, en campions continentals, amb moltes de les grans estrelles mundials i amb una, Josep Gaia, important representació del nostre país.
3: Sí, en total són 22 atletes d'origen català que competiran a Birmingham. 19 ho faran amb llicència federativa catalana, mentre que també hi haurà l'andorrà Nahuel Carabanyà, nascut a la Seu d'Urgell, i dues atletes amb llicència d'altres comunitats autònomes, Maria Vicente, amb llicència pel País Basc, i Lerato Pagès, amb llicència per Madrid. Aquest matí l'espluï Jaime Guerra s'ha classificat per la final de demà de longitud després de fer la sisena millor marca de les semifinals. D'altra banda, l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, ha acabat cinquè de la seva sèrie de 800 metres i no disputarà la final. Aquesta tarda serà el torn de la barcelonina Laura Redondo en la classificació de martell A i B, i fins a 6 catalans podrien participar a la final de 4x400 mixt. Més enllà de la representació catalana, l'europeu reunirà bona part de les grans figures de l'atletisme mundial, entre ells noms com Armand Duplantis, actual campió del món i gran referència del salt en verge, Mattia Furlani en longitud o Maria Pérez en mitja marató.
1: El Mundial de MotoGP ja ha cobert la primera cursa de la segona meitat de la temporada. A la Gran Bretanya, el poder de les Aprilia, Damià Aguilar, va deixar Marc Márquez empipat i preocupat.
4: Marc Márquez va marxar molt empipat. Les Aprilia són implacables. Marc Márquez diu que amb la Ducati fa, però no és cert. Aquest cap de setmana ha enviat un missatge a la fàbrica.
5: Y poner cada uno de su parte para hacerlo mejor.
4: Això va ser dissabte, un dia que hauria pogut criticar el fabricant dels pneumàtics Michelin i va callar. Novè dissabte i setè diumenge és un bagatge menor. Silverstone estava marcat com a difícil, però ha resultat ser molt difícil perquè, a més, Márquez, Marc, no ha estat la millor Ducati. Aquest privilegi el té Àlex Márquez, ahir quart. El tro de Cervera s'encomana ara al circuit Talismà d'Aragó, però conscient que ha de poder rendir a tot arreu.
6: Sí, depende de cómo rindan los otros pilotos en los circuitos donde yo o donde he conseguido más mejores resultados. Veremos, sí que es cierto que este era uno de los que tenía marcados en rojo, pero bueno, ahora que vienen tres, cuatro circuitos que si queremos hacer algo debemos atacar.
4: La general de MotoGP s'obre una mica. Hi ha sis pilots amb un marge de 56 punts. Lidera Jorge Martín i tanca el grupet el guanyador d'ahir, Raúl Fernández. Aprilia està donant una lliçó i segueix desenvolupant una moto a qui només li queden 6 mesos de vida.
1: I per cert, Damià, aquest diumenge es va tancar el Mundial d'Enduro a Gales. Els títols importants estaven ja decidits a favor de Josep Garcia, però el pilot Asúria no va renunciar a afegir més victòries, no, Damià, al seu palmarès.
4: A Ryder Gales, el 9 vegades campió del món va aconseguir un nou doblet, de manera que surt invicta a la categoria Enduro 1 amb 14 victòries, i a Enduro GP deixa un bon balanç amb 10 victòries en 14 curses. Josep Garcia a 3Cat Info.
7: Sí, la veritat que un cap de setmana increïble, increïble per tancar aquest any tan brutal. Venir aquí sense pressió, sí que és una sensació rara perquè, o sigui, jo em poso pressió a mi mateix, però és una sensació rara perquè no és una pressió com extra, no? Cada vegada et dona l'extra també. Però he demostrat que el meu objectiu el tinc clar, que és sortir cada dia a lluitar per la victòria.
4: El Mundial d'Enduro 2027 ha de començar a Huelva el primer cap de setmana del mes d'abril de l'any que ve.
1: I I ahir vam tenir una ciclista catalana a l'elit del ciclisme mundial. El Tour de França, la prova més important, va veure com Pau Blasi aconseguia una de les posicions de privilegi. I ara toca saber, Isaac Vilalta, on correrà l'any que ve.
8: Sí, sí, la Paula ha estat excepcional en aquest Tour de França, tot i passar alguns dies, no diria que crítics, però sí molt durs, tant físicament com sobretot mentalment. Al final, però, ha fet un tram final de prova excel·lent. Ha acabat cinquena a la general, ahir va ser segona a l'última etapa i sobretot ha treballat i moltíssim per tal que Elisa Longo Borghini, la seva companya d'equip, acabés el podi a la tercera posició. Tant que després de l'etapa, ni ella mateixa, la Paula Blasi, s'havia donat que va guanyar dues posicions a la general, passant de la setena a la cinquena just aquest últim dia.
9: M'acabo d'enterar així de vosaltres, així que sí, sí. Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer podi amb l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació setena, dos minuts del top 5, diu, és igual, vés a pel podi d'Elisa i ara, les coses poden canviar.
8: Jamie Follering, que ha guanyat el seu segon tour per davant de Casiana Viadoma i Elisa Longo Borghini. Paula Blasi, 23 anys, i en la seva primera participació a la ronda francesa ha estat cinquena. Ara cal saber on correrà l'any que ve. Aquesta setmana el seu entorn vol decidir i deixar clar quin és el seu futur. Pot continuar a l'UAE, té un any més de contracte amb una clàusula de 100.000 euros, pot anar al Lidl Trek o pot anar al Movistar, que ha agafat avantatge aquestes últimes setmanes. Qui segur que anirà al Movistar és Mireia Benito. La de Llorenç del Penedès tanca una etapa a l'AGE Insurance i ho fa després d'un excel·lent tour en el paper de gregària treballant, entre d'altres perquè Kim Lecour, la seva companya, guanyés una etapa en aquesta edició.
1: Gràcies, Isaac. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà més, a les dues.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Deixa'm.

0: 듣고
1: si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: El

això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de

0: Bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui dilluns 10 d'agost de 2026. Calafell ha tornat a mirar aquest cap de setmana cap al mar per reivindicar una de les seves senyes d'identitat, la tradició marinera. Amb aquesta notícia comencem a repassar els titulars del dia. Queden dos dies pel gran esdeveniment astronòmic del segle. Repassarem com es prepara Calafell per viure l'eclipsi solar d'aquest dimecres. Operatiu conjunt a la zona d'oci de Calafell Platja amb denúncies per drogues, arma blanca i presència de menors dins d'establiments. I a la C32 Sud inicia una nova campanya de conservació del paviment per millorar la seguretat. La Diputació de Tarragona obre una nova convocatòria de beca Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. Avui als esports posem el focus en una història personal. Ens acompanya la Ximena, membre dels Bugadors de Calafell, una argentina que va arribar al municipi fa uns anys i que ha acabat convertint la seva experiència com a entrenadora física en un actiu molt valuós per al club.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com avançàvem als titulars, Calafell s'ha omplert d'activitats relacionades amb la mar aquest cap de setmana. Qui va tenir la sort de gaudir-ho en primera persona va ser la nostra companya Roser Ribas. Tot seguit us deixem amb la seva crònica.
2: Calafell ha tornat a mirar aquest cap de setmana cap al mar per reivindicar una de les seves senyes d'identitat, la tradició marinera. El passeig marítim de la platja s'ha omplert de gom a gom amb una combinació de cultura, música i patrimoni. Una de les activitats que ha permès viure al mar de ben a prop han estat els bateigs de mar a bord de la barca Francisca, organitzats per l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell. Durant els dies 7, 8 i 9 d'agost, veïns i visitants han pogut pujar aquesta embarcació tradicional i descobrir des de l'aigua una part de la història marinera de Calafell. La Francisca és una embarcació tradicional de pesca, recuperada i restaurada per preservar la memòria dels antics pescadors i mantenir viu el patrimoni marítim del municipi. Escoltem ara el president de l'associació, el Josep Sierra.
3: Bueno, nosaltres a les Havaneres participem també perquè deixem dos barques de les petites amarrades a la sorra, que estan al costat del bot salvavides, i bueno, aprofitant les mateixes dates, a través de l'Ajuntament el que fem són batejos de mar de gent que no hagi pujat mai amb un vaixell de vela clàssica, en aquest cas de vela llatina. Bueno, són breus perquè lògicament hi ha molta demanda i tinc els patrons que tinc, que lògicament se'ls ha d'agrair enormement l'esforç que fan per l'associació i per donar a conèixer aquesta embarcació emblemàtica del poble de Calafell. Doncs mira, a la Francisca hi caben 12 persones i actualment anem 4 tripulants i 8 invitats i doncs hi ha un, dos, tres, són 9 torns i estan, crec que tots plens, o sigui, 9 per 8, doncs seran 70 persones. Home, està molt bé, perquè lògicament se fa el passeig i ens permet bueno, fer una cosa que feia molts anys era molt normal, que era ficar barques a la sorra i que ara no se'n veu al nostre poble, i bueno, doncs ens permet això, ficar precisament dues de les nostres barques i una amb el bot salvavides allí damunt de la sorra i donant fe de que bueno, el poble de Calafell era un poble mariner.
2: L'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, més enllà dels bateigs de mar, continua treballant per recuperar i difondre la cultura marinera de Calafell. Ens explica els projectes actuals de l'entitat el Josep Sierra, el seu president.
3: Bueno, tenim un projecte, el Magí, que ja està acabat, actualment està ja junt amb les altres barques, és un llaüt que li han ficat vela llatina, és un llaüt de rems que se li ha ficat vela llatina, perquè la idea és portar-lo als esdeveniments que es fan de llaguts, i el primer que anirem serà a la trobada de l'Ebre, el 23 d'agost. I després estem fent el projecte de la Manuela, que és una rèplica d'una barca que estava a Sant Salvador, de la família dels Barranda, i que estem intentant conservar la vella, la que estava a la platja, que s'estava fent malbé, que no es podrà recuperar, però almenys esperem que no es faci més malbé del que ja estava, i estem fent una rèplica, com Déu mane, gràcies a la participació d'un mestre d'aixa, el Carlo, que ens ajuda a més o menys a tirar endavant aquest projecte.
2: I aquest dimecres 12 d'agost l'entitat també tindrà un paper especial amb motiu de l'eclipsi solar total. El mar i la tradició marinera es convertiran també en un escenari privilegiat per viure aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica també el Josep Sierra.
3: Conjuntament amb l'Ajuntament, nosaltres ja teníem previst fer alguna cosa, no? Lògicament, la millor manera de poder veure un eclipsi, en aquest cas que, bueno, és tan tard i el sol està tan baix, doncs semblava bastant lògic agafar les barques i anar a 3 o 4 milles de la costa per poder veure l'eclipse amb la seva totalitat. El que passa és que l'Ajuntament també va fer una iniciativa similar i lògicament ens hi hem apuntat perquè l'Ajuntament no us ho va demanar, i farem una sortida conjunta amb altres embarcacions per poder veure l'eclipse.
2: Entre els passatgers de la Francisca hi ha hagut també persones que han arribat d'altres municipis, atretes per la possibilitat de conèixer Calafell des del mar. És el cas de la Marga Caparrós, que venia de Vilanova i la Geltrú i que ha volgut viure en primera persona aquesta experiència.
4: Bé, perquè ens agrada molt la mar, ens agrada molt navegar els vaixells i hem vist l'oportunitat i, bueno, a més el vaixell era antic, no havíem provat mai un vaixell així i ens feia gràcia, la veritat.
2: I quan el sol començava a baixar, la tradició marinera es traslladava de l'aigua a l'escenari. Divendres i dissabte, el passeig marítim ha estat l'epicentre de la cantada d'havaneres i cant de taverna de la Costa Daurada, amb una gran afluència de públic. Durant les dues nits s'han pujat a l'escenari formacions com les Anxovetes, Porpo, Balandra, Arjau, Els Cremats i Son de l'Havana, que han posat música i veu a una tradició estretament vinculada al litoral català. I com mana la tradició, tampoc hi ha faltat el ron cremat. L'associació Bot Salvavides de Calafell ha repartit els tradicionals mocadors blancs i ha posat a disposició del públic els tiquets per poder tastar aquesta beguda tan vinculada a les nits d'havaneres. Escoltem ara el Josep Tena, el president de l'entitat del Bot Salvavides de Calafell.
5: Bé, aquest any, bueno, ja fa molts anys que el Bot Salvavides de Calafell s'encarrega de fer el ron cremat, i aquest any, doncs, una vegada més farem el ron i a la vegada farem la venda de tiquets i tenim la nostra paradeta de merchandising habitual que posem sempre totes les sortides els diumenges quan fem la sortida de cada cap de setmana, i aquest any, doncs, per tota la gent que ve a comprar el tiquet del ron cremat, doncs també oferim tots els productes que tenim del Bot Salvavides de Calafell.
2: I com l'associació Patí Català i Vela Llatina, el Bot Salvavides també formarà part de la programació especial de l'eclipsi solar total del 12 d'agost.
5: El dia de l'eclipsi, tenim previst formar part d'una flotilla que, diguéssim, ha organitzat l'Ajuntament, i sortirem des del Port de Segur amb diferents embarcacions d'aquí del municipi i anirem a unes 3 milles de distància a veure l'eclipsi. I el que farem és també aprofitar per fer la nostra exhibició i tombarem amb un eclipsi, cosa que evidentment no s'ha fet mai a la història del Bot, i probablement, no ho sé, si ho, jo no crec que ho torni a veure. Vale? Serà una cosa única de tombar de nit i a 3 milles de la costa i amb un eclipsi.
2: Però si hi ha una imatge que resumeix aquest cap de setmana és la d'una platja plena de gom a gom. Hi havia persones que fins i tot van arribar a primera hora de la tarda per assegurar-se un lloc privilegiat davant de l'escenari i no perdre's ni un detall de la cantada. Algunes van ocupar la primera fila des de les 7 de la tarda. És el cas de la Laura Tomàs Serra.
6: Mira, doncs jo les havaneres les conec i anava quan era petita amb la meva família. Les havia conegut a Calella de Palafrugell, després Blanes, i mira, ara he vingut aquí a Calafell a gaudir-ne. És una música que és molt emocional i molt d'aquí, i m'agrada sentir-les. És molt, no sé, és de molt sentiment.
2: La Milagros Orri venia expressament de Lleida per poder gaudir de les havaneres a Calafell. A més, també va visitar diversos indrets del nostre patrimoni històric.
7: Venim des de Lleida i hem vingut a passar una setmaneta aquí a Calafell, i ja us vam enterar que es feien aquestes havaneres, i ens encanten. Som de terra endins i, clar, les havaneres vistes i disfrutades des de la platja tenen un altre sentiment. I per això hem vingut a gaudir-les en aquests barcos que hi ha aquí, tot il·luminat, molt bonic, eh? Ja tenim moltes ganes de començar-les a veure. M'ha encantat. Avui dia hem anat a visitar el poblat ibèric que teniu, hem anat al castell, vam anar a visitar això d'aquí de la casa del, com se diu, del Barral, que també ens va encantar. Vull dir, hem fet una mica de ruta turística i ho hem disfrutat molt.
2: Música, mar, patrimoni i tradició han tornat a anar de la mà a Calafell. Un cap de setmana que demostra que les havaneres, les embarcacions tradicionals, el ron cremat i els mocadors blancs no són només records del passat, sinó elements d'una cultura marinera que continua ben viva. I és precisament aquesta transmissió de la tradició, de generació en generació, la que permet que el vincle de Calafell amb el mar continuï formant part del present i també del futur.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Queden dos dies pel gran esdeveniment astronòmic del segle. Repassarem com es prepara Calafell per viure l'eclipsi solar d'aquest dimecres, un fenomen excepcional que ha motivat l'organització d'un ampli programa d'activitats divulgatives i experiències pensades tant per a la ciutadania com per als visitants. Són declaracions de la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
8: Des del port sortiran diferents embarcacions en les quals participen diferents entitats del municipi, doncs, que són relacionats amb el mar, no? I també, doncs, la gent que vol, doncs, que té embarcació, doncs, en el port, doncs, també es poden inscriure i llavors així ens poden fer aquesta sortida. Tenim quatre barques, tres barques concretament de salvament, aniran també en uns focus també grans, perquè clar, hi haurà un moment que es farà totalment de nit, el qual, bueno, ens interessa que es vegi de nit, però a l'acabar això, seguidament ve el bot salvavides també, i el bot, doncs, ens farà aquest homenatge que fan amb les voltes.
0: A Calafell l'eclipsi començarà a les 7:35 de la tarda. Arribarà a la fase de totalitat a les 8:29, amb una durada de 34 segons, i finalitzarà a les 8:56 del vespre. El sol es trobarà molt baix sobre l'horitzó, amb una inclinació de només 3,2 graus en direcció oest, fet que farà que la visibilitat depengui del punt concret des d'on s'observi. Per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha habilitat el portal eclipsicatalunya.cat, on es pot consultar tota la informació relacionada amb el fenomen, així com un mapa interactiu que permet conèixer quins són els millors punts d'observació. Per escalfar motors abans del gran dia, l'Ajuntament ha organitzat el cicle de xerrades divulgatives dels dies 7 i 8 d'agost al Centre Cívic Cinema Iris. Les sessions, conduïdes per Xavier Martínez, de l'empresa Sea Starlight, combinaran explicacions sobre l'astronomia i navegació amb la projecció d'una pel·lícula en realitat virtual. Les xerrades es faran en quatre passis diaris, de les 10 del matí a les 12 del migdia, de les 4 de la tarda a les 6 de la tarda. En acabar, els assistents podran gaudir d'una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual d'uns 5 minuts de durada. Cada sessió tindrà un aforament de màxim 24 persones i serà necessari inscriure-s'hi prèviament a través del correu electrònic de l'Ajuntament. El plat fort, però, arribarà el mateix 12 d'agost. A partir de 6:15 de la tarda es podrà seguir des de Calafell la retransmissió especial de TV3 dedicada a l'eclipsi. Paral·lelament, el municipi oferirà diverses propostes perquè aquells que ho desitgin puguin completar el fenomen des del mar, un dels entorns amb més possibilitats de gaudir-ne sense obstacles visuals. Així ens ho explicava als estudis de Calafell Ràdio la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra.
8: Poder sortir en aquest mitjà en diferents hores, perquè ens aniran punxant la càmera amb Calafell, doncs, en diferents hores, també vulguis que no, si hem de calcular econòmicament, seria un cost elevat, de pagar. Exacte. Aquesta publicitat, i en canvi ens ve totalment de franc gràcies a aquesta activitat. Per això dic que tot Catalunya estarà veient Calafell.
0: Amb la col·laboració del Bot Salvavides, Lleguts de Calafell i l'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell, s'ha organitzat una sortida especial en embarcacions tradicionals. Tant l'Ajuntament de Calafell com el Consell Comarcal del Baix Penedès distribuiran ulleres homologades per observar l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
1: Els successos.
0: La zona d'oci nocturn del carrer Monturiol de Calafell Platja va ser objecte d'una inspecció la matinada de dissabte. Es va produir en un dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra, la policia local i l'ARRO. L'operatiu es va iniciar a les 2:10 de la matinada i es va saldar amb diverses denúncies. En concret, es van aixecar una per drogues, una altra per tinença d'arma blanca i 3 per la presència de menors a l'interior dels establiments. A més, la Guàrdia Civil també va formular una denúncia relacionada amb la llei de tabac. El dispositiu forma part dels controls policials que es duen a terme a la zona d'oci nocturn pel municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: La C32 Sud millora 70.000 metres quadrats de paviment per reforçar la seguretat. Aquesta carretera entre Castelldefels, Sitges i el Vendrell està duent a terme una nova campanya de conservació del paviment amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort de la circulació. Els treballs consisteixen en l'aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica de manteniment preventiu que permet millorar l'adherència del ferm i allargar-ne la vida útil. A més, aquesta actuació requereix menys materials que altres sistemes de rehabilitació, fet que contribueix a reduir la petjada de carboni. Les intervencions es fan principalment en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit. En total es milloraran 70.000 metres quadrats de paviment i s'hi estendran unes 260 tones d'aglomerat asfàltic. La campanya inclou noves actuacions durant 5 nits en diferents punts de l'autopista i fins al mes de setembre. Durant aquests treballs s'aplicaran les corresponents mesures de senyalització i de seguretat. L'actuació és executada per AUCAT, concessionària de la C32 Sud, en coordinació amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Segons la consellera Sílvia Paneque, aquests treballs formen part de l'objectiu de mantenir la xarxa viària en un estat òptim, reforçant la seguretat i avançant cap a una mobilitat més sostenible. La C32 Sud, també coneguda com l'autopista Pau Casals, és una de les principals vies de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa sud de Catalunya i registra diàriament el pas de milers de vehicles.
1: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Diputació de Tarragona obre una nova convocatòria de beques Genius per fer pràctiques professionals a l'estranger. La Diputació de Tarragona ha obert una nova convocatòria d'aquest programa, una iniciativa adreçada a joves titulats entre els 18 i els 35 anys que estiguin en situació de recerca de feina. En aquesta 7a edició s'otorgaran 10 beques de 12.000 euros per facilitar estades de formació professional a l'estranger. El termini per presentar les sol·licituds s'obriran aquest 5 d'agost i es tancarà el 20 de setembre. El programa ofereix una estada de 5 mesos en entitats o institucions vinculades a la Unió Europea. Posteriorment, els participants completaran 5 mesos més de pràctiques en un ens local de la demarcació de Tarragona, entre els quals hi ha la mateixa Diputació. L'objectiu és millorar l'ocupabilitat dels joves, reforçant la seva formació professional i afavorir la seva incorporació al mercat laboral del territori. Per optar a una d'aquestes beques cal estar empadronat a la demarcació de Tarragona, estar inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, disposar d'una titulació de formació professional o universitària o d'un certificat professional de nivell 3 i acreditar un nivell B2 d'anglès o de francès. Les sol·licituds s'hauran de tramitar a través de la guia de serveis de la Diputació de Tarragona.
1: Els esports.
0: Avui a l'Espai d'Esports posem el focus en una història personal. Ens acompanya la Ximena, membre dels Bogadors de Calafell, una argentina que va arribar al municipi fa uns anys i que ha acabat convertint la seva experiència com a entrenadora física en un actiu molt valuós per al club. Parlarem del seu recorregut professional, de com va descobrir el món del rem i de la feina que està fent per millorar la preparació física dels membres de l'entitat. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. A l'Argentina vas treballar durant molts anys en el món del fitness, formant també instructors i impartint classes. Què és el que t'ha portat aquesta experiència en la teva vessant personal?
9: A nivell personal, bueno, a mi me gusta enseñar, me gusta mucho ayudar a las personas a sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? Cuando uno es, cuando formás instructores, vos estás llevando a una persona a sacar una parte de sí que va a enseñar a otros. No solamente que vos te vas a plantar a entrenar, porque no es tu momento de entrenar, sino es tu momento de llevar a la gente a dar su mejor versión, a sacar todo, a olvidarse de los problemas que tienen en la casa. Es como que agarran la mochila que traían cargada, la dejan en la puerta y entran a tomarse una hora para ellos. Y me parece fantástico, me gusta sacar un poquito más siempre de la gente, ¿no? Y bueno, formar instructores era todavía más, era llevar a alguien que va a llevar a su gente a más. Entonces era pinchar todavía, bueno, yo voy a fondo, ¿no? Entonces era, me gusta sacar lo mejor de la gente y ahora alguien que saque lo mejor del otro. Y siempre ir un pasito más. Es eso, me encanta.
0: A més, vas competir en culturisme i també vas estar fent crossfit. Explica'm una mica, doncs, què has après d'aquestes disciplines.
9: La disciplina, justament eso. La disciplina, sí. Competí en fisicoculturismo entre el 2011 y el 2014. Cuando empezamos, con mi entrenador nos habíamos puesto como meta el argentino, ganar el campeonato argentino. Nos llevó 4 años, en el medio hicimos muchas competencias, competí en pareja, hemos ganado campeonatos nacionales en pareja y todo, o sea, varios que se van haciendo, hay temporadas, ¿no?, que se hacen varios campeonatos. Siempre nos fue súper bien, y nuestra meta era el argentino. Yo tenía en la cabeza, yo quería ganar el argentino, era como un capricho. Y en el 2014 nos presentamos finalmente al argentino, lo ganamos. Y bueno, el argentino te da pase para ir al sudamericano después y seguir, ¿no? Pero es todo amateur, es todo, no es profesional el fisicoculturismo en Argentina. Entonces, bueno, demanda muchísimo esfuerzo a nivel todo, económico, personal, tiempo, todo, tenés que darlo todo. Entonces, era como mi límite, mi familia me había acompañado hasta ese momento y era decir, bueno, ¿querés esto? Vamos a eso. Y hasta ahí llegué y después me retiré y dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y pasamos para el CrossFit. Ahí me puse a hacer CrossFit, pero bueno, CrossFit ya fue más recreativo. O sea, hicimos algún torneito así en interclubes y esas cosas, pero fue más recreativo, que me encantó la experiencia, me encantó, pero fue más personal, más a nivel recreativo. Lo otro, sí, llegamos hasta donde queríamos, teníamos un objetivo, y lo que me quedó a nivel personal del fisicoculturismo fue justamente eso, ¿no? Que necesitas mucha disciplina, necesitas tus horarios, tus constancias, entender que no vas a entrenar cuando tenés ganas, vas a entrenar con ganas, sin ganas, o sea, cuando hay un objetivo, uno tiene una meta, ¿no? Y bueno, es ir a por eso, es ir a lo que querés hacer y descubrir también en uno que lo que es la diferencia entre, bueno, que también lo estoy descubriendo ahora con Calafel, ¿no?, el deporte competitivo de individual y en equipo, que son dos mentalidades totalmente diferentes. Y bueno, me di cuenta que lo mío era competir sola, yo voy ahí, me exijo y estoy, y bueno, después el equipo para formarlos y estar detrás apoyando, sí, pero a nivel competencia me gustó mucho la experiencia y me dio mucha disciplina.
0: Veiem que a l'Argentina tenies, doncs, estàs molt vinculada a l'esport, però quan arribes aquí a Calafell, com vas descobrir Bugadors?
9: Bueno, cuando emigrarte cambia un montón de cosas, tenés que rearmarte. Hay que reestructurar cosas, hay que tomarse tiempos para ir descubriendo, para encontrar el lugar. Una vez estaba en la playa y vi pasar la barca de Bugadors. Y mi corazón se fue con media barca. Dije, no sé qué están haciendo, pero me volví loca. Dije, yo quiero hacer eso. Y me costó encontrarlo. ¿Sabes qué? Me costó un tiempito porque, bueno, no sé, no daba el punto. Hasta que nos contactamos y, bueno, y desde ahí fue, o sea, me volví loca. Me encantó. Me pareció, no sé, la experiencia, la primera vez que subí a la barca y para mí ver la ciudad pero desde el otro lado y verlo allá lejos, os fuimos a apoyar un día que hicieron el bot que da vuelta, bueno, pero yo lo vi desde el mar, para mí fue un privilegio increíble, o sea, verlo no solo desde donde uno puede verlo, que vos pasás caminando y lo ves, ¿no?, sino que tener la posibilidad de hacer un deporte en el agua que te da otra perspectiva, que te da otra visión del lugar donde vos estás, que los soniditos del mar, el silencio, todo increíble, me pareció todo fantástico.
0: Però vas començar com una sòcia que volia remar.
9: I
0: tenia, doncs, la il·lusió de remar com una persona més, però en algun moment devies fer, jo aquí puc aportar alguna cosa més.
10: com va anar això? Quin moment et va fer clic i vaig dir, pues mira, potser podria ser preparadora física del grup?
9: Soy socia, sigo siendo una socia más. De hecho, yo remo en el equipo social. No estoy en el competitivo, yo remo en el social, la paso fantástico. Bogadores es un club, es una asociación esportiva sin fines de lucro, ¿no? Entonces, todo se hace a pulmón. Cuando vos entras, por ahí eso cuesta entenderlo hasta que ves cómo empieza a funcionar. Y una vez que ves que todo es cariño, el crecimiento, es la voluntad, es el aporte de los socios, ves el amor que le pone la gente a su club y todo, me dio ganas de participar. Dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que uno puede dar, no? Porque a mí me da un montón. Entonces, ¿qué es lo que uno puede aportar al club? Y bueno, muy de a poquito y con pequeñas sugerencias, fue más que me capturaron que otra cosa, porque bueno, nos fuimos conociendo y fueron viendo que lo que a mí me gusta, lo que me gusta hacer, entonces empezaron a surgir como propuestas. ¿Querés un día hicieron un evento? Bueno, ¿qué te parece si hacemos una clasecita, si hacemos un poquito de esto? Y bueno, empecé con una cosa y con otra. Y este año lo que logramos hacer es darle un poquito más de forma. El equipo le está yendo fantástico. El equipo de competición, la verdad es que tuvo un crecimiento increíble. Entonces decidimos poner un poquito más de estructura, ¿no? Ya no solo que sea a nivel recreativo de, bueno, ¿qué aportás algún día una clase o el otro? Sino de darle una estructura. Y este año ya nos pusimos con un plan para llegar a la liga de una determinada manera, con un entrenamiento previo, reforzar el trabajo de tierra, que es súper, súper importante. Y bueno, darle una estructura que dijimos, a ver, hay un director técnico, que hay una persona que es la que se encarga de toda la parte de pensar. Y bueno, se necesitaba un poco esta figura de decir a alguien que nos lleve por el lado de lo físico, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer físicamente en tierra. En agua, yo, con todos mis respetos, aporto algunas sugerencias, pero la verdad es que lo mío es en tierra. Estoy aprendiendo muchísimo a conocer el mar, a leerlo, a ver, pero en todo eso estoy en un proceso de aprendizaje. Pero bueno, de la parte de tierra, sí, de la preparación física en tierra, de eso le dimos estructura.
10: Abans de fer aquesta entrevista, que havíem parlat per àudios per WhatsApp, ja em comentaves que et sorprenia moltíssim i que valoraves moltíssim aquesta, doncs, aquesta intenció de voluntariat que té l'entitat i aquestes ganes, doncs, que tenen els seus membres. Què és el que t'ha captivat i el que estàs aprenent d'aquesta manera de treballar com a entitat?
9: Un montón, un montón. Estoy aprendiendo muchísimo. Cuando vos entras a un club, a un gimnasio, a un lugar, uno suele tener hasta esta visión de decir, bueno, tal día está cerrado porque hay fiesta o se van a una regata. Uy, me quedé sin clase. Ah, bueno, pero esto no puede ser, ¿no? Como que existe ese reclamo de hasta dónde sí, hasta dónde no. Y cuando empezás a ver el trabajo que hay detrás y decís, ah, bueno, pero la patrona se va a su casa, vuelve a la clase, se va a su casa, vuelve a dar la otra clase, se va a su casa, vuelve. Y este está organizando todo y el otro está mandando 1000 mensajes y está poniendo tiempo. Y ves que el club va creciendo y ves que le va bien y ves, o sea, hay asociaciones así en Argentina, sin fines de lucro, sociedades cooperativas y un montón de cosas, ¿no? Yo en lo personal nunca había participado de una. Y acá llegar y conocerlos y ver eso, que es un lugar donde nos conocemos todos y donde todos estamos por lo mismo. Es genial. Es eso, es todos estamos por lo mismo. En ese momento somos todos para una cosa. Después cada uno tiene sus diferencias, sus cosas con todo el mundo, como siempre, ¿no? Pero en ese momento que todos vamos juntos para algo, me encanta.
10: Per poder veure i escoltar aquesta entrevista al complet, ho podreu fer aviat a partir del nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
10: I fins aquí l'informatiu d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: viatges cars.
1: No vull, no vull.
0: Vull silenci quan apreti el gas.
1: Gas, gas.
0: Per sentir-te parlar.
1: Sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà. Perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull estirats al prat, embrutant-nos la...

It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Els

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterino. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
1: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.

És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu ens remullem junts.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.